Radio Montornès 91.2 FM.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Oh, que llarga que es fa

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Sintonizes Ràdio Montornès.
3: So, how's your evening so far?
4: Bonsoir, sir.

0: Radio Montornès. Èxitos de sempre.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Dóna'm estiu.
3: Dóna'm calor.
2: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
3: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.
4: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
5: La mejor música en Ràdio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So, how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantastique.
3: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxán. Au, ja m'ha acabat.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Bajaru Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
2: Sintonizas Radio Montornés.
3: So, how's your evening so far?
4: Bonsoir, ça va.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2

0: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar. En Radio Montornès.
1: Dona m'estiu.
2: Dona'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Crec en el meu cos, crec en el meu cap, crec en les mentides quan serveixen de veritat.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
0: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Estás escuchando Radio Montornés al 91.2 de la FM.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Sintonizas Radio Montornès.
2: So, how's your evening so far?
3: Awesome.

0: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
0: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, aliment.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM. Ràdio Montornès, éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

0: like your beard.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

sì. Idee mati sembrar la terra, il recoglir to cel seus frit.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
2: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Sintonizes Ràdio Montornès.
3: So, how's your evening so far?
4: Bonsoir.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers descarten ara com ara donar per controlar l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal d'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada. Ho ha explicat la sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, al Notícies en xarxa.
2: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa, i on el vent també pot estar de fins a 30 km hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir, doncs, si es donés per controlat o no.
1: Pel que fa al balanç d'afectacions d'edificació, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 intactes. En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, també ha alertat al Notícies en xarxa que Catalunya encara té molta feina pendent en la gestió dels boscos per reduir el risc de grans incendis. Terrades apunta sobretot a dos problemes: la falta de professionals per treballar al bosc i la manca de comprensió social sobre la necessitat de gestionar-lo.
3: És una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això, doncs, ha fet, doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps, també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui, les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
1: El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis a 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. De fet, el final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i amb arribada l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic en aquest darrer tram a causa d'aquest incendi. Incendis que coincideixen amb un dels dies més intensos de la segona onada de calor, que s'allargarà com a mínim fins dijous. El Meteocat manté actius avisos per calor amb màximes que poden superar els 40 graus a la plana de Lleida i nits tropicals en molts punts del país. I metges del Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per 4 anys consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. I en esports, el Tour de França disputa avui la tercera etapa i última per terres catalanes entre Granollers i els Angles, a França. La sortida serà quan faltin 5 minuts per a un quart d'una, amb 196 quilòmetres i 4 ports de muntanya.
4: Notícies en xarxa.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Para los atrevidos.
1: Watch with lightning.
0: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
2: Esta fiesta no termina.
0: Nostálgicos.
3: Está pensando en ti.
0: Repetidores.
4: Repetimos.
0: Tímidos. Bailones.
5: Bailando.
0: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos,
6: EGB FM con Valen del Olmo.
0: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornès.
7: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
8: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
7: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
8: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
7: El teu gest ho canvia tot.
8: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
7: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
0: Estàs escoltant
6: Ràdio Montornès, 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes. Una setmana més, concretament, avui, dilluns 6 de juliol de 2026, tornem a trobar-nos aquí, a les mañanes de Ràdio Montornès. El Miquel Zafra i la Núria Catxan. Ja encetem una nova setmana, la segona del mes de juliol, i encara estem a dia 6. Queda pràcticament tot el mes per endavant i moltes sembla ser que onades de calor. Estem ja en fase d'una propera que ens acompanyarà. Diuen que en principi fins dijous. A veure, després serà també divendres, dissabte, perquè quan comencen les temperatures a pujar, després costa molt això de baixar, i ho hem vist a les darreres onades de calor, que deien fins a tal dia, i això no arribava a baixar les nits, doncs ja sabeu, amb una intensitat de 25 graus, ja no es pot dormir. Tota aquesta sensació és la que ens acompanya en aquestes onades de calor. Miquel, bon dia, què tal?
2: Molt bon dia, Núria, bon dia a tothom.
1: Ja estem aquí, hem pogut descansar.
2: Com ha anat el cap de setmana, bé?
1: Hem pogut descansar, sí, bé, la veritat és que hem pogut descansar. Sembla que s'ha mogut una mica l'aire. Ahir a la nit, la sensació ja no era tan... Fa calor, sí, fa calor, però sorties a la terrassa i s'estava bé. Que tots aquests dies, ni saliendo a la ventana, la sensació tèrmica era de molta xafogor. No sé, a mi m'agrada, de veritat m'agrada, suposo que a mi i a tothom, no? Que refresqui una mica per la nit. Sí, durant el dia tenim temperatures molt altes, i mira, anem fent, no? Però ni que sigui a la nit, que baixi una mica, perquè és que si no... Ara, aquesta setmana, i ja comencem avui... van pujar les temperatures i en alguns punts d'Espanya s'espera arribar als 45 graus. Això és per morir-te. De fet, ahir a les 11 del matí a Sevilla, 38 graus. Jo he estat a Sevilla amb 38 graus.
2: Tu i has viscut, no? Això en sí, pròpia pell.
1: Sí, i és quiero morir-me.
2: A què passa que allà la calor, com comentem...
1: Sí, és diferent, però és igual. No? Però és igual.
2: No, però la xitxa és la xitxa, no?
1: Això.
2: Quan, i lo que surt, escalfa.
1: I el que surt de l'asfalt, sobretot si estàs... A veure, de vacaciones todo se lleva mejor, es verdad. Cuando estamos de vacaciones, oye, mira, ni que facin 40 graus. Però quan... hi ha 38, 39 i estàs a sobre de l'asfalt, això és brutal. A mi em sembla, de veritat, que ni per veure Sevilla, que Sevilla és una de les ciutats que té un encant molt especial, no? I que tothom ha anat a Sevilla i sap que s'està molt bé, que hi ha doncs, llocs meravellosos... I també tenen doncs, les seves parcel·les on hi ha muntanya, hi ha rios i hi ha frescor. Però a la ciutat és brutal. Per molt maco que sigui Sevilla, per als carrers estrets, que per allà hi ha ombra. Però a la una de la tarda la temperatura és... Com aquí a Catalunya, si ens posem a veure... La Pedrera o Plaça Catalunya al migdia, al juliol, doncs mira, ens torrarem, no? Però bueno, no hay mal que por bien no venga. Cuando uno se va de vacaciones y disfruta de sus vacaciones y el plan es visitar una ciudad, doncs ja sabem que és lo que hi ha y ya está, cuando las cosas se hacen por gusto y por placer, pues se lleva todo de otra manera. Però sí que és veritat que la gent que està treballant, ahir veien, per exemple, jo veia la brigada de Barcelona, que els han posat unes pulseres tipus rellotge, que els avisa quan la temperatura del cos puja de manera preocupant. Llavors, això vol dir que han de fer una parada, han de buscar una ombra i han de refrescar-se. És una, crec, bona fórmula per tota aquesta gent que treballa al carrer i que potser estàs treballant i el que ens passa aquí sobre l'ordinador, no? Va un poquito más, va, acabo aquesta feina, acabo aquesta feina i després vaig al lavabo o pujo a dinar, o, però acabo això, no? És un poquito más. I de vegades els treballadors volem aquest poquito més per acabar la feina i no ens adonem compte, sobretot al carrer, doncs que un poquito más et pot portar un cop de calor i això ves a saber on et porta, no? És difícil, no, Miquel?
2: Molt complicat, molt complicat, i sobretot per aquest col·lectiu que tu parles, que està al carrer fent la seva feina, i no una feina qualsevol, sinó una feina moltes vegades d'esforç i de passar moltes hores, com tu dius, amb unes condicions doncs dures, no? Mm. Sobretot a l'hivern també, però l'estiu i els estius que estem tenint i amb aquestes temperatures... Jo ahir vaig agafar el cotxe una estona i em marcava 42 graus i mig de temperatura.
1: És que és brutal, clar. Ja ho deia la Montse també, que pensem que fora fan 38 graus, però dins el cotxe hi ha 50.
2: Sí, però ja no et parlo de temperatura ambient, de parlar
1: real,
2: que la temperatura que estàvem tenint en aquell moment, també t'estic parlant de mig dia d'ahir, o sigui, 12 i mitja, la una... amb aquesta temperatura, no?
1: Brutal.
2: Per tant, sí, molt, molt, o sigui, hem de ser molt conscients de que aquestes temperatures no són gens bones, no? per al nostre cos, i que, per tant, hem de prendre molta consciència i sobretot, avui ens portes tu una sèrie de consells, no? Per hidratar-se,
1: sí.
2: Per tenir cura de, sobretot, aquesta cosa que a vegades també oblidem, que és la hidratació del cos. Cada cop menys, afortunadament, cada cop més veiem gent que porta les seves ampolles personals, les seves ampolles d'aigua, no? Que som molt conscients de que el cos necessita hidratar-se i necessita líquid per, precisament, doncs, passar aquestes temperatures tan elevades, i al final és un sistema de refrigeració, no, del cos.
1: Clar.
2: Que necessita aigua per poder suportar aquestes temperatures. I avui ens portes una sèrie de consells.
1: Sí, veient tota la història com està i aquesta segona onada de calor que arriba a Catalunya, a Europa i a Espanya, doncs m'agradaria saber tu què veus quan tens calor durant tot el dia, què veus?
2: Principalment perquè... aigua.
1: Jo també.
2: Aigua. El que
1: aigua.
2: Passa que hi ha una cosa també que molta gent... Bueno, sí, hi ha molta gent que coneix, però no podem evitar... que és que hi ha begudes que en comptes d'hidratar deshidraten, no? Com mm-hmm. podria ser el cafè, com podria ser el te, no? Tot allò que porta teïna o cafeïna, pues, deshidrata en comptes d'hidratar. Per tant, hem de ser conscients que si bevem cafè, perquè ens agrada beure cafè, ens hem d'hidratar encara més, perquè mm-hmm. el cos es deshidrata, no? Per tant, jo personalment, aigua.
1: Aigua.
2: A vegades també alguna beguda d'aquestes isotòniques, també m'agrada beure de tant en tant, que jo crec que també aporta sals minerals, una miqueta de... Doncs, bueno, ja venen preparades, no?
1: Mm-hmm.
2: Són molt recomanables, sobretot també per gent que...
1: Doncs, que fa esport, no?
2: Que fa esport i que té molta facilitat també de deshidratar-se, gent gran també, mm-hmm. els hi va molt bé, no? Hi ha molta gent que té prescrita, en certa manera, doncs, aquest tipus de begudes perquè els ajuda a mantenir una bona hidratació, no?
1: Doncs mireu, la millor beguda de cara a l'estiu és l'aigua de coco, que té propietats refrescants que ajuden a suportar els calorosos mesos d'estiu. Conté electrolits que ajuda a mantenir el cos hidratat i regular la temperatura corporal. L'aigua de coco és naturalment dolça i sovint es realça la dolçor amb la pulpa tendra del coco. Però, clar, no podem portar aigua natural de coco perquè quants cocos hauríem d'obrir. Però sí que és veritat que ja la comercialitzen a les botigues com aigua de coco. I això sí que podem de tant en tant compartir amb l'aigua normal. També diuen que és molt bona el sèrum de llet. Aquesta beguda és saludable i conté probiòtics, vitamines i minerals que són essencials per mantenir el nostre cos fresc, fins i tot amb calor extrema. Beure sèrum de llet cada dia o potser dues vegades al dia pot ajudar a refredar el cos 5 graus. O sigui que està molt bé. A més del sèrum de llet, hi ha una beguda tradicional de la Índia que es creu que és Halhiera, molt, molt millor, més beneficiosa per refrescar el cos. La menta és un dels components de la Halhiera i es creu que li confereix aquest efecte tan refrescant. Doncs mireu, potser aquesta beguda no la trobem, però ens podem fer allò un litre d'aigua amb menta i també anem bevent. A l'aloe vera és coneguda per les seves propietats refrescants i naturals i ajuda a reduir la calor corporal tant internament com externament. Aquest gel es pot aplicar sobre la pell per experimentar-ne l'efecte refrescant, però també podeu barrejar l'extracte del gel d'aloe amb cogombra o menta i liquar fins a obtenir una barreja que sigui homogènia i la fiquem al pot i anem bevent durant tot el dia. La menta, que ja hem dit que també és una de les herbes més consumides a la Índia, generalment s'afegeix a menjars o en begudes per ajudar a neutralitzar l'excés de calor. Podem fer doncs, infusions de menta. La síndria, que això és molt més refrescant i tots ho portem de la mà perquè qui no tiene una sandia en casa? Doncs la síndria és una fruita que es consumeix sovint durant l'estiu i generalment el seu contingut d'aigua arriba al 92%, cosa que ajuda a prevenir la deshidratació i a mantenir el cos fresc. Doncs aprofiteu i feu o batuts o begudes refrescants de síndria o simplement mengeu síndria a mig matí. Els cogombres també són interessants perquè, al igual que la lechuga, l'enciam, tot això ens anirà molt bé. I hi ha un producte que jo pensava que a l'estiu no s'havia de consumir i sembla que sí, que és el xile. Si t'agraden els pebrots, doncs que sàpigues que poden ajudar a baixar la temperatura corporal. Segons una darrera investigació, la capsicina és l'ingredient actiu dels xilis que produeixen un efecte refrescant en enviar una senyal al cervell que indica que el cos s'està sobreescalfant i sua més del normal. Doncs mireu, totes aquestes coses ens poden ajudar a sobreportar aquesta calor. Després, aquí tenim l'aigua de llimona, que és un clàssic. És agafar llimones i exprimir amb un litre d'aigua i això ficar-ho a la nevera i durant tot el dia anar bevent aquesta aigua que ens aportarà molta vitamina C. La ceba, doncs, també té un efecte refrescant natural al cos i la naturalesa és tan sàvia que ara tenim les cebes tendres que per fer enciams estan molt bones, no piquen, són dolces i també ens ajuden a protegir-nos de la calor. L'api sembla ser que també conté 90% d'aigua i és molt adient perquè podem fer batuts amb api, poma i cogombra. Tot això podem fer doncs, propostes molt adients per refrescar-nos durant el dia i anar ficant vitamines, perquè és veritat que el més còmode és agafar aigua i beure aigua tot el dia. Això és el que fem la gran majoria dels mortals. Però com diu el Miquel, de tant en tant, doncs, un refresc isotònic, perquè té minerals que potser perdem durant l'estiu amb la suor, amb que anem més vegades al lavabo, doncs tot això ens pot ajudar. I sobretot, doncs, poca comida copiosa, més comida refrescant, busquem menjars, cremes fredes. Avui tenim secció de cuina i avui parlem amb la Bet Quadrades i ens fa unes recetes, jo crec que molt adients per aquests dies que ens toquen de tope calor. Estem a la màxima del tope calor i llavors la Bet Quadrades ens porta avui, jo crec, que unes receptes que ens aniran molt bé. Són les cremes fredes que, ostres, sempre fem el mateix, no? Carbassa i carbassó. Doncs la Bet li dona una volta a la tuerca i ens porta coses molt interessants. Avui l'escoltarem. I res, comencem ja, si et sembla, Miquel. Què t'ha semblat tot això? Coneixes doncs alguna més, tu?
2: No, però em sembla... Bueno, l'aigua amb llimona em sembla que... No sé si l'has arribat
1: és
2: a comentar.
1: És un clàssic aquí.
2: Sí, sí. Bueno, tots són petits trucs, no?, per poder passar, doncs, el millor possible aquestes temperatures que ens estan martiritzant fa setmanes, no?
1: Ja,
2: amb aquestes temperatures que sembla que van dient que van de davallada, però no acaba d'arribar.
1: No acaba. Jo vaig tenir la setmana passada un dia molt dolent aquí a la ràdio, no sé què em va agafar, i el que a mi m'ajuda molt és agafar paper o una tovallola, aquí com que no tinc tovalloles, doncs paper, i em vaig posar el paper a aigua freda i aquest paper ficar-ho a la cara, al coll, a les canelles. I tot això, deixar-te una mica el paper a la cara o al coll, i això
2: per refrescar la,
1: sí, et refresca, perquè hi ha dies que tenim puntes, no saps per què, però hi ha puntes de molta calor i t'agobies molt. Llavors, busqueu sistemes per, doncs, per estar una mica millor, per baixar la temperatura del cos, el que sigui, no? Però vigileu, sobretot vigileu, perquè justament aquest cap de setmana ens hem assabentat que la setmana passada donaven números a França dels morts deguts a la calor. Ens ficàvem les mans al cap quan vam escoltar 1.000 morts a França per l'onada de calor, cops de calor, però és que aquest cap de setmana ens han donat les dades a Espanya i són 1.200 i pico els morts deguts a la calor, per onada de calor. 1.200 i pico. Vull dir que aquí hem sobrepassat aquest número de França. I a Catalunya, que és el que ens toca més a prop, 250 morts, o 253 morts, per l'onada de calor. Per tant, crec que començar avui el programa explicant tot això, espero que ajudi a totes les persones, ni que sigui a conscienciar-nos, per favor. Bé, dit tot això, aquest cap de setmana s'ha cremat la deixalleria de Granollers. Els bombers van estar treballant tot el matí de dissabte, vam veure el fum des de diferents punts del nostre poble i a la nostra comarca. La policia local de Montornès va informar en tot moment d'aquest foc, va avisar de que si el foc, el fum girava cap a Montornès, doncs la gent prengués mesures. També van informar que allà on arribés el foc, cap a poblacions properes, doncs ja hi ha persones que s'encarreguen de cridar als confinaments. Però fixeu-vos, tot i que aquí no tocava el fum, no va arribar a Montornès el fum, sí que va arribar l'olor, perquè sabeu que a una deixalleria es crema de tot. Llavors, nosaltres que estàvem al balcó, doncs vam decidir entrar cap a casa, tancar-nos i confinar-nos, perquè és veritat que feia olor a plàstic. Llavors, al final, el sentit comú és el que prima en totes aquestes qüestions. Cap al migdia de dissabte també es va produir un incendi, un petit incendi, com a les Tres Creus, que va fer tallar l'AVE entre Montmeló i Montornès. També van actuar els bombers de forma ràpida i tot això es va solucionar molt aviat. Tenim diversos focus oberts d'incendis. Hem estat molt pendents durant tot el cap de setmana de les Gavarres, d'aquest incendi que ha assolat Sant Antoni. Estava molt a prop de Sant Antoni de Calonge. Imatges brutals que ens han deixat a tots la pell de gallina, i la veritat, quina por que tenim els desastres com són els incendis, tot i que siguin provocats treballant, perquè suposo que això no ha estat conscientment, però sí, doncs hem de tenir molt en compte que hi ha determinades eines que no es poden utilitzar al mes de juliol ni al juny per les altes temperatures. I més incendis que hi ha actius i que, de veritat, esperem que això es solucioni molt. Dic que al final hem de ser conscients. Aquest matí ho parlàvem amb el Miquel. S'ha de netejar el bosc, necessitem les ovelles, necessitem tornar a... Igual que fem amb el reciclatge de les escombreries per tenir un món millor, doncs hem de cuidar els boscos i hem d'anar un altre cop fent tot allò que feien els nostres avis, no? És molt important la neteja dels boscos. Si teniu parcel·les, si sou posseïdors de parcel·les, de muntanyes, doncs... tenir en compte que al final tot això és crema i si no fem el que hem de fer, doncs ja veiem el panorama que tenim. I la veritat és que quan veus aquestes flames arribar a cases, s'han cremat cases. Clar, això és brutal, sobretot per les persones que estan patint aquestes situacions. Ho perden tot, absolutament tot. I això, que no hi hagi pèrdues personals, perquè això ja no té solució. Una vegada ja falta alguna persona, doncs això ja... I després els bombers, no? Com s'ajuguen? És brutal, les imatges, com se fiquen al foc, de quina manera, és brutal. Tot és brutal. Llavors hem de ser molt conscients i evitar doncs, que passin aquestes coses. Com? Doncs cadascú ja sap com pot evitar aquestes qüestions. Sempre diem lo mateix, no tirar burilles, no fer foc al foc. De fet, no es pot fer foc ara mateix. I el gran grosso de mesos a l'any no es pot fer foc. Hem d'anar amb molta cura. I moltes vegades són doncs, els pagesos que també fent tasques agrícoles o les esquadrilles fent neteja de les voreres, doncs passen aquestes coses. Per això hem de tenir molta cura. Anem al lío local i us dic que avui comencen les inscripcions a l'espai infantil de la cova del joc del pintor Mir. Totes les famílies que vulguin fer la seva sol·licitud per poder passar una bona estona a l'espai infantil, doncs que sàpiguen que avui comencen fins al 10 de juliol i el tràmit està disponible al web inscripcions.montornès.cat. El Departament Municipal d'Infància ja ho té tot preparat per al nou curs vinent i ara és temps de fer la inscripció. També us haig de dir que estem a la 7a edició del projecte QM, que culmina amb més de 1.700 euros que han estat donats a entitats i accions solidàries. Aquest curs s'han creat 4 cooperatives escolars i els diners es destinaran a l'Associació Local Montornès Animal, a la plataforma SOS Campament Sarauís i a la investigació del càncer infantil que du a terme a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Després de tot el curs creant i gestionant una cooperativa, els nens i nenes que han participat en el projecte de cultura emprenedoria a l'escola, el QM, han donat per finalitzat el curs i han entregat els diners aconseguits. Enguany han estat 4 les escoles que s'han sumat a la iniciativa de la Diputació de Barcelona amb el seu alumnat de 5è. El passat 12 de juny, ells i les infants van vendre els seus productes, entre els quals hi havia manualitats, objectes de segona mà i verdures cultivades per als propis alumnes. A la plaça Pau Picasso van muntar la paradeta i van vendre tot allò que han fet durant tot l'any. En total s'han recaptat 1.725,01 euros. Doncs felicitats a tota la colla, perquè més en detall l'Escola Marinada i la seva cooperativa Marina d'Art han donat 287,50 euros a l'Associació Local Montornès Animal, entitat que també ha rebut la donació de 322 euros de la cooperativa Diables de l'Escola Sant Sadurní. A l'Escola Mugent han creat la cooperativa L'Àvia del Mugent i lliuraran 615 euros a SOS Campament Sarauís. Finalment, la cooperativa Les Ametlles del Palau, de l'Escola Palau d'Ametlla, entregaran 600 euros a l'Hospital de la Vall d'Hebron al setembre per contribuir a la investigació del càncer infantil. Felicitats a totes les classes de cinquè de les quatre escoles que han participat en aquests projectes, perquè ja des de petits veuen què és la solidaritat i què és participar en diferents projectes socials. Més coses. El Vallès Oriental ja disposa d'un nou pla estratègic de desenvolupament econòmic i ocupació 2026-2023 que fixa el full de ruta a la comarca per als propers 7 anys. El document s'articula en 4 grans polítiques estratègies, 15 objectius específics i 60 actuacions destinades a reforçar la competitivitat empresarial, modernitzar la indústria, millorar l'ocupació i adaptar la formació a les necessitats del teixit productiu. Les quatre missions del pla se centren a la modernització dels polígons d'activitat econòmica i el reforç de la indústria, la millora de la competitivitat i del teixit empresarial, agrari, turístic i comercial, la producció d'una nova ocupació inclusiva de qualitat i la connexió entre el sistema educatiu i les empreses, tot això per afavorir la captació i retenció de talent. 7 anys per endavant per aquest pla estratègic de desenvolupament econòmic i ocupacional. I ja per acabar us diré que tenim nou sorteig de rebaixes amb la targeta Moneder. La Unió de Botiguers torna a oferir un nou sorteig. Utilitza la Moneder a les teves compres als comerços associats del 3 al 18 de juliol i entraràs automàticament al sorteig de dues targes regals per valor de 30 euros per anar de rebaixes. Doncs vinga, compreu a Montornès a la vegada que potser sou els guanyadors dels premis.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Dia Mundial del Desenvolupament Rural. Les Nacions Unides acaba de reconèixer oficialment el 6 de juliol com a Dia Mundial del Desenvolupament Rural, una oportunitat per escoltar de debò els que viuen i treballen en àrees rurals. Si pensem en desenvolupament, moltes vegades imaginem ciutats verticals, fibra òptica, indústria tecnològica, però gairebé la meitat de la humanitat viu a zones rurals i allà 4 de cada 5 persones viuen per sota del llindar de pobresa. Per això avui celebrem el Dia Mundial del Desenvolupament Rural. Dia Internacional de The Beatles. Ja sabeu que tenen diversos dies. 16 de gener, Dia Internacional dels Beatles. Per als fans que consideren que el dia de la inauguració del Cavern Club, lloc que van fer el seu debut, John Lennon, McCartney, Harrison i Ringo, és la data que cal considerar com a dia oficial de l'agrupació. Però n'hi ha d'altres, com el d'avui, que també té doncs, el seu punt per recordar que els Beatles van néixer un dia com el d'avui, un 6 de juliol de 2000, de 1900, què 2000? De 1900. Doncs vinga, felicitats a The Beatles.

Com deia, aquest dia se celebra des de 1957. Va ser el moment en què John i Paul es van conèixer a una festa parroquial a Liverpool, i aquest fet va marcar l'inici d'una de les associacions musicals més importants de la història. I del Dia Internacional dels Beatles al Dia Internacional del Petó Robat. Cada 6 de juliol se celebra el Dia Internacional del Petó Robat, una celebració d'origen desconeguda, però que serveix per celebrar-ho. Doncs vinga, a robar petons. Avui és Sant Isaías, Goretti, Norberto i Dominica. Felicitats, que tingueu un dia meravellós, i sobretot, doncs ja sabeu, aquí estem a les mañanes de Ràdio Montornès per desitjar-vos que tingueu un molt bon dia. També volem felicitar, doncs, a la Xari Jiménez, felicitats, i avui a la Rosa Caravantes, a la Rosa Gómez. I doncs volem desitjar que tingueu un molt bon dia. Avui, Rosa Gómez i Rosa Caravantes, felicitats i que tingueu un dia meravellós.

Doncs vinga, comencem, ho fem amb una cançó i amb ella us deixo uns minutets. Jo em quedo aquí per gaudir-la. Es tracta de Carlos Goñi, Revolver, la seva banda, i aquesta cançó, San Pedro. Bon dia, Montornès, bon dia, comarca.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Ràdio Montornès.
6: Bé, doncs, com dèiem, cremes fries, receptes que ens porta avui la Bubet Quadrades, receptes que posarem a prop vostra perquè pugueu gaudir d'elles. Doncs vinga, manos a la obra. Continuarem amb Quintín Valiente, que estrenem mes de juliol amb ell i ens porta doncs, tot el que ens ha d'explicar sobre aquest mes de juliol. I acabarem amb el Miquel Zafra, que ha parlat amb el músic Miquel Oteiza, que va estar aquí a les mañanes de Ràdio Montornès aquesta setmana, i avui escoltarem la seva conversa. Presentació del nou disc Nunca es tarde. Anem ja amb la informació de servei, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Noelia García, bon dia.
7: Bon dia. Avui dilluns comença la setmana amb molta calor i altes temperatures. S'esperen màximes elevades a gran part del territori. Al perlitoral els termòmetres podran superar els 37 graus i a zones de la depressió central els termòmetres podran marcar 40 graus. Avui s'esperen màximes de 39 graus a Manresa i a Rubí, 38 a Sabadell i a Vic, 37 graus a Igualada, 34 a Barcelona i 32 graus a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Dia càlid, predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
6: Gràcies i fins demà. Anem a recordar la farmàcia de guàrdia. Avui és la farmàcia de la Bòbila, al carrer Major 55, a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència, recordeu el 112 o el telèfon d'emergències de la policia local de Montornès, al 93-572-1110.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
8: Comercial Solar.
9: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
8: Comercial Solar.
9: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
8: Comercial Solar.
9: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
8: Comercial Solar, centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074, avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Segona onada de calor d'estiu potser s'allarga una mica més. Si no hi ha un tomb radical en els mapes, la onada de calor que va començar ahir potser s'allarga una mica més. Estarem situats en valors de temperatures disparades força per sobre de la mitjana, almenys diuen dues setmanes. Avui és el primer dia que s'ha activat els primers avisos per calor diurna en aquest episodi i de moment en comarques costaneres per la naturalesa del vent sud i sud-oest. Però serà avui quan superarem la barrera dels 40 graus. Si se supera, doncs ho haurem de fer amb més seguretat. El nombre de comarques amb avís per calor augmenta considerablement, sobretot en el cas de l'interior de Catalunya. La calorada ja es refermarà en zones més típiques com comarques de Ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre, on s'haurien d'assolir màximes més altes. En qualsevol cas, la calor i la xafogor seran intenses arreu de Catalunya. També és veritat que aquest any sembla ser que hi ha menys meduses i menys picades a les platges catalanes durant l'estiu. Tant els socorristes com els científics que en fan seguiment constaten una clara davallada de la presència de meduses a les platges i també de les picades respecte a l'any passat. No sé si això serà bo o serà dolent que no hi hagi meduses. Doncs aquest inici de l'estiu ha caigut bastant la picada o la presència de meduses a les zones de bany de la costa catalana, mentre que es mantenen igual a les illes o al País Valencià. Allà sí. Encara és aviat per saber què està passant, però tant els socorristes que vigilen les platges com els científics que fan seguiment de la població de meduses han confirmat que en aquest inici de temporada n'hi ha moltes menys. Doncs aquí està la incògnita de què passa amb les meduses a Catalunya. I acabem parlant del sector del lleure educatiu que reclama educació que incorpori sortides i colònies al currículum. La intenció és evitar que es deixin de fer aquestes activitats que ara s'han suspès en el marc de les reivindicacions de millora del sistema educatiu que fan els docents. El sector del lleure educatiu demana al Departament d'Educació que incorpori les sortides i colònies al currículum perquè siguin activitats obligatòries als centres docents. El sector es troba en una situació crítica per la caiguda massiva de reserves després de que la meitat dels centres educatius han decidit suspendre aquestes activitats a partir del curs que ve com a mesura de pressió al govern perquè augmenti la inversió en educació pública. Doncs de moment són 1.300 les escoles i els instituts públics que el curs que ve no faran sortides ni faran colònies com a protesta per reclamar millores condicions laborals. I això, malgrat que s'ha arribat a finals de curs amb un acord firmat amb tres dels sindicats que el govern xifra en 2.700 milions, no arriba a tothom. I el sector del lleure ara reclama que siguin obligatòries aquestes sortides. Un altre sector que doncs, es veu afectat per les reivindicacions dels professors. I aquestes són algunes de les notícies del dia d'avui.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
1: Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Pues ha llegado la calor y con la entrada de la calor llega la comida refrescante. ¿Quién mejor que ella para deleitarnos con sus platos? Algunos originales. Made in Bet Cuadradas. Bet, buenos días, bienvenida, buen día.
3: Buen día, buen día, ¿cómo esteu?
0: Doncs amb ganes de que ens expliquis les teves receptes i que ens deleites amb coses que segurament potser no hem fet mai.
3: Doncs mira, avui us porto una crema freda de poma i lima. És molt fresqueta, dona per 6 persones i jo és que amb aquesta calor només que em venen de gust, que cremes fredes i amanides.
0: Escolta'm, i aquesta crema freda és un postre o és un entrant?
3: No, és un entrant, és un entrant.
0: Ah, doncs va, vinga, que això ho faré jo ja.
3: Vinga, doncs necessitem 20-30 grams de panís, que són los quicos.
0: 20 ¿vale? o 30 grams de quicos.
3: Sí, vale. Dues pomes gran smith de les verdes, de les àcides. Dos advocats madusos, tallats en trossos.
0: Dos, molt bé, advocats, sí.
3: 300 grams d'aigua freda, molt freda. Quan més freda sigui l'aigua, més fresqueta estarà la crema.
0: Molt bé.
3: 200 grams de nata per cuinar. Qui diu nata per cuinar, diu qualsevol beguda vegetal, una llet de coco, el que vulgueu, eh? És per afegir-li cremositat.
0: Molt bé.
3: I aquesta textura de nata o de llet o de beguda vegetal, eh?
0: Molt bé.
3: La pell d'una llima. I 30-40 grams de suc de llima. Una culleradeta de sal. Un o dos pessics de pebre molta i dos o tres branques de cilantro o julivert.
0: O julivert.
3: Si t'agrada o menta també podria ser.
0: O menta.
3: Jo, per exemple, el cilantro no m'agrada gaire.
0: A mi tampoc.
3: Però mira, jo la vaig fer i l'ho he substituït per uns brots de pèsol que venen ara en alguns supermercats, els brots tendres, aquests petitons, de pèsol. I la veritat és que va quedar molt bé.
0: Molt bé. Què fem? Sí, què fem amb tot això?
3: Posem els quicos a dintre del nostre got, del robot, que estigui ben net i ben sec, i programem triturar 10 segons. Amb això el que farem és un pols de quicos, i ho retirarem a un bol i ho guardarem. I ara dintre del got del Thermomix posem les dues pomes, que seran sense pell i sense llavors, els alvocats, que ja els teníem tallats a trossos, l'aigua molt freda, la nata o beguda vegetal, la pell de la llima i el seu suc, que també hem dit suc de llima, la sal i el pebre. I triturem un minut. Destapem, mirem que la textura sigui la que volem. Com que els alvocats són com espessos, no?, quan els triturem, veiem com està la textura. Si creiem que està massa espès, doncs podem afegir 50 o 100 grams més d'aigua freda perquè quedi més líquida, perquè ens quedi una crema.
0: Molt bé.
3: Ho posem en un bol i ho deixem a la nevera refredar una hora perquè estigui més fred. O sigui, que això ho podríem fer el dia abans i deixar-ho refredar o una estona abans. I en el moment de servir ho repartim en plats fondos o en bols. Tirem la pols dels quicos per sobre i decorem amb el cilantro, el julivert o si tenim els brots de pèsol. I ja està, ja ho tenim.
0: Molt bé.
3: És una crema freda, fresqueta, molt saludable. La nata, si volem, també la podríem posar desnatada o el que et dic, o canviar per una beguda vegetal. I al final, si mengem una ració, són unes 165 calories. També té proteïna, té hidrat de carbó i és fibra també, i sodi. Així és que crec que és una recepta molt adequada per l'estiu i també és vegetariana, pot menjar-la tothom i tampoc té gluten. Així és que em sembla ideal. Què us sembla?
0: A mi crec que la faré, però ja. Em ve molt de gust i crec que és un entrant molt... És diferent a lo que fem habitualment i com que no són sabors molt especials, crec que això estarà molt bo.
3: Molt bo, està molt bona. Té el punt àcid de la poma, però l'alvocat també li dona aquesta cremositat i és que no sé, jo ara és això que et dic. Ara coses calentes a mi no em venen de gust.
0: No, a ningú.
3: Vols que els doni una altra opció, d'una altra crema?
0: Sí.
3: Continuant amb la crema freda d'alvocat i poma, però aquí li afegirem una amanida de pollastre i així ja serà complet, perquè ja tindrem proteïna també.
0: Ah, molt bé. Sembla? Perfecte.
3: Vale. Doncs vinga, aquesta seria crema freda d'alvocat, poma i amanida de pollastre.
0: Molt bé.
3: I aquesta la tindrem llesta en 15 minuts també, o sigui, molt fàcil.
0: Què hem de fer?
3: Necessitem pollastre que ja estigui cuit en trossos de 3-4 centímetres. A vegades fem una petxuga a la planxa i ens queda, o el diumenge un pollastre a l'at i ens queda. Uh-huh. Pues un pollastre que tinguem por ahí, ¿vale? I si no el tenim, pues el posem a l'actifry o a la planxa i necessitem 300 grams de pollastre cuit. 100 grams de ceba vermella, dos o tres branquetes de cilantro, 4 cullerades de maonesa, una cullerada de suc de llima, una sí? llauna de panís.
0: Una llauna?
3: Panís, maíz dulce.
0: Molt bé. Panís, maíz dulce.
3: Sí, és que moltes vegades diem blat de moro, però és una paraula que estem deixant d'utilitzar. És millor dir panís.
0: Ah.
3: No sé si ho sabies, això.
0: No, és la primera vegada que ho...
3: Que dèiem abans i ara pues, canviem per panís, que és més respectuosa.
0: Molt bé.
3: Una culleradeta de sal, 400 grams d'alvocat, una poma gran Smith, un tros d'api, 20 grams de suc de llima, 4 o 5 branquetes de cilantro, una mica de sal i 500 d'aigua, molt freda.
0: 600 d'aigua?
3: 500.
0: 500, molt bé.
3: Primer fem l'amanida de pollastre. Posem dins el got el pollastre i trossegem 2 segons, gir invers, perquè la cuchilla no talli sinó que metgi. Quan la cuchilla va del revés, a velocitat 5, i ja tindrem el nostre pollastre metjat. I reservarem el pollastre en un bol. Ara posem la ceba i el cilantro dintre del got i trosseguem 3 segons, velocitat 5.
0: 3 segons, afegim, velocitat 5.
3: I afegim en el bol on teníem el pollastre. Afegim 4 cullerades de maionesa, la lima, el suc de llima, el panís i la sal i barregem. I ja tenim la nostra amanida de pollastre feta.
0: Molt bé.
3: Això serviria per omplir entrepant.
0: Això t'anava a dir.
3: Per sí. fer un sàndwich.
0: Sí, o una tortita de maïs, no?
3: També. I ara anem a fer la crema.
0: Molt bé.
3: Netegem el got, perquè el teníem brut d'haver matxat la carn, i posem dins del got l'alvocat, la poma, l'àpid, el suc de llima, les branquetes de cilantro, la sal i l'aigua, i triturem 1 minut, velocitat 10. I ja tenim la nostra crema. La posaríem en 6 plats i posaríem per sobre de la crema una bona cullerada d'amanida de pollastre i decoraríem. Què et sembla?
0: També està molt bo, això fred, no?
3: Fresquet i fred i molt bo d'aprofitament, perquè podem aprofitar el pollastre que tenim por ahí. Així està molt bé.
0: Doncs ja tenim aquí una ensalada freda d'amanida de pollastre amb aquesta crema. Uau! Doncs dues propostes molt adients per aquests dies de calor que un no sap on ficar-se i que és veritat que ganes de menjar no en tenim gens.
3: Molt bé, Nuri, pues, jo encoratjo a tots els oients de Ràdio Montornès a que facin aquestes dues receptes.
0: Doncs bé, així ho farem. Gràcies i fins aviat.
3: Una abraçada, Nuri. Adéu.
0: Una abraçada, gràcies. Adéu, adéu.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Arnau Vilà. Salut reforçarà aquest estiu les plantilles dels CAP amb més pressió assistencial, especialment a les zones amb més desplaçaments de població i afectació per la calor. El dispositiu preveu incorporar o reorganitzar 972 professionals i sumar 21 ambulàncies més del SEM arreu del territori. El sistema sanitari públic mantindrà entre el 84% i el 97% dels llits oberts segons el moment de l'estiu i garantirà l'activitat urgent i la cirurgia que no es pugui ajornar. Tot plegat forma part del pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut amb un pressupost de més de 10 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat aquest dilluns amb atenció als mitjans que el govern prepara ajuts econòmics per a fomentar la gestió dels boscos i facilitar que la massa boscosa estigui millor preparada per evitar incendis com el dels darrers dies. En aquest sentit, els bombers descarten per ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres, iniciat a la Bisbal de l'Empordà, i esperaran a veure com evoluciona la jornada, sobretot amb l'ull posat a l'onada de calor i a l'amenaça de marinades. La sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, ha insistit que encara hi ha punts calents, l'escoltem.
2: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir, doncs, si es donés per controlat o no.
1: Pel que fa al balanç d'afectacions a edificacions, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 d'intactes. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui a 20 de 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. A banda del final de la tercera etapa del Tour de França prevista per avui entre Granollers i l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Pel que fa a la mobilitat, a aquesta hora hi ha retencions sobretot als accessos de Barcelona, amb cues a la B10, B20 i B23, a banda de la P7 a Montmeló, direcció Tarragona. També hi ha afectacions per la prova esportiva del Tour de França a la C17, a la C59 i a la N260, al Vallès Oriental, a Osona i a la Cerdanya. A la zona de les Gavarres es mantenen els talls per l'incendi a la GI660 i la GIB-6612.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Les mañanes de Ràdio Montornès.
5: Doncs anem a escoltar els alumnes de l'escola Mugent. Ells mateixos han fet aquestes gravacions i ens porten els acudits. Avui escoltarem a l'Alexia Latorre i a l'Adrià López.
6: Ràdio Escola Mugent, el que més escolta la gent.
7: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
8: No us perdeu els d'avui, som-hi!
9: Hola, sóc l'Alexia Latorre i us diré el meu acudit. Perquè el professor de música té una escala per arribar a les notes més altes.
10: Hola, sóc l'Adrià López i us porto un acudit. Com es diu la dentista que té menys pacients? Doctora Dolors.
11: Us han agradat?
12: Esperem que sí!
13: Moltes gràcies per seguir
14: a la gent mullent.
15: Adeu!
16: Ràdio Montornès.
17: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
16: Ràdio Montornès.
17: La ràdio d'aquí.
4: Las mañanas de Radio Montornès.
18: Está

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Tornem a escoltar els alumnes de l'escola Mugent amb els seus acudits. Li toca el tour a quart B, Gala Gómez i Mar Altarriba. Endavant.
4: Ràdio Escola Mugent, el que més s'escolta la gent.
5: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
6: No us perdeu els d'avui, som-hi!
7: Hola, sóc la Gala i aquest és el meu acudit. Hi havia un gos amb una pota de goma que es va gratar i se li va esborrar.
8: Hola, sóc el Marc Altarriba i aquest és el meu acudit. Què fa una vaca amb els ulls tancats? Llet concentrada.
9: Us han agradat?
10: Esperem que sí!
11: Moltes gràcies per seguir
12: a la gent mullent.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Salut reforçarà aquest estiu les plantilles dels CAP amb més pressió assistencial, especialment a les zones amb més desplaçaments de població i afectació per la calor. El dispositiu preveu incorporar o reorganitzar 972 professionals i sumar 21 ambulàncies més del SEM arreu del territori. El sistema sanitari públic mantindrà entre el 84 i el 97% dels llits oberts, segons el moment de l'estiu, i garantirà l'activitat urgent i la cirurgia que no es pugui ajornar. Tot plegat forma part del pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut, amb un pressupost de més de 10 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat que el govern prepara ajuts econòmics per a fomentar la gestió dels boscos i facilitar la massa boscosa que estigui millor preparada per evitar incendis com en els darrers dies. En aquest sentit, bombers descarten ara com ara donar per controlar l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal d'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada, sobretot amb l'ull posat en l'onada de calor i les amenaces de marinades. La sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, ha insistit que encara hi ha punts calents.
2: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que tot i que hagués passat el foc podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
1: Pel que fa al balanç d'afectacions a edificacions, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 intactes. I el risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis a 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El final de la tercera etapa del Tour de França, prevista avui entre Granollers i l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. I en mobilitat, a aquesta hora es mantenen afectacions, sobretot per l'etapa del Tour de França, amb talls a diverses vies d'Osona i el Vallès, com ara la C14-13B, la C14-15B, la B520, la B522 i diversos punts de la C17 i la 17 i la C25. A banda, hi ha retencions a l'AP7 en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès i per la reparació de danys de via entre Llinars i Vilalba Sasserra. També registren cues a la B10, a la B20, a la B23 i a la A2 a l'àrea de Barcelona. També pel que fa al servei ferroviari hi ha afectacions a la R3 amb circulació interrompuda entre Ripoll i Ribes de Freser per la caiguda d'un arbre a la catenària. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. La tercera etapa del Tour de France ha arrencat puntual quan faltaven 5 minuts per un quart d'una des del centre de Granollers. Elisenda Cuquet, de Radio Granollers, quin ambient s'ha viscut? Bon dia.
2: Bon dia, un ambient preciós. Han sigut 20 minuts, però intensos. Els granollerins no s'han volgut perdre el Tour i han omplert el recorregut de la sortida neutralitzada pel nucli urbà per veure el ciclista rodant a baixa velocitat, com Lugo, un nen del campus Balonmano Granollers.
3: Sí, il·lusió, tenia ganes de veure'l.
2: La calor ha sigut extraordinària, però la il·lusió de la gent encara més.
1: Moltíssimes gràcies. Fins aviat.
2: Fins aviat.
1: En mobilitat, a aquesta hora, les principals afectacions són precisament per l'etapa del Tour de França amb tall a diverses vies d'Osona, com la B520 entre Taradell i Vic, o la B522 entre Vic i Manlleu, la BB5224 entre Manlleu i Torelló i la BB5305 entre Seva i Taradell. A banda, es mantenen retencions a la P7 en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès i per reparació de danys entre Llinars i Villalba Sasserra. També hi ha QS a la B10 i a la B20 a l'àrea de Barcelona. I Salut reforçarà aquest estiu les plantilles del CAP amb més pressió assistencial, especialment a les zones amb més desplaçaments de població i afectació per la calor. El dispositiu preveu incorporar o reorganitzar 972 professionals i sumar 21 ambulàncies més del SEM arreu del territori. El sistema sanitari públic mantindrà entre el 84 i el 97% dels llits oberts, segons el moment de l'estiu, i garantirà l'activitat urgent i la cirurgia que no es pugui ajornar. Tot plegat forma part d'un pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut i amb un pressupost de més de 10 milions d'euros. Els bombers descarten ara com ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal d'Empordà i esperen a veure com evoluciona la jornada, sobretot amb l'ull posat a l'onada de calor i a les amenaces de la marinada. Pel que fa a balanç d'afectacions a edificació, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatges i 55 intactes. Risc extrem també d'incendis que augmenta avui de 20 a 45 municipis a 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El final de la tercera etapa del Tour de França, previst avui i que arribi a l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
1: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
2: Radio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
1: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al món és digital. Avui parlarem d'una expressió que cada vegada sentim més en l'àmbit tecnològic i empresarial, però que encara és poc coneguda pel gran públic. Estem parlant d'intel·ligència artificial local. Sí, aquesta és la diferència d'avui. Avui parlarem, com últimament sempre, d'intel·ligència artificial, però ho concretarem amb intel·ligència artificial local. Durant els darrers anys ens hem acostumat a entendre la intel·ligència artificial com una cosa llunyana, allotjada allà a dalt al núvol i gestionada per grans plataformes, les grans multinacionals de la intel·ligència artificial. Però últimament està emergint una altra manera d'entendre la intel·ligència artificial. Són sistemes que funcionen dins de la pròpia empresa, amb infraestructura pròpia, amb control directe sobre les dades i amb solucions molt més adaptades a cada realitat, a la nostra empresa concretament. I el més interessant de tot això és que no estem parlant de futur, estem parlant de present. Cada cop més empreses ja comencen a explorar aquesta via i sovint descobreixen que ja tenen part de la infraestructura necessària per fer aquest pas cap a la intel·ligència artificial local. I bé, doncs, cada setmana tenim un convidat i avui, per entendre bé què és, per què serveix, qui la pot utilitzar i quins són també els seus límits reals, avui ens acompanya el Enzo Longobucco. Ell és un científic de dades i responsable de RMSD a CD4 Business. Amb l'Enzo intentarem posar llum a aquesta nova etapa de la intel·ligència artificial.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
1: Bé, Enzo, abans de tot, donar-te la benvinguda al programa.
3: Moltes gràcies.
1: Bé, doncs, sí, avui ens agradaria saber una mica primer que ens facis 5 cèntims de qui és, què fas i, sobretot, quina relació tens amb la intel·ligència artificial.
3: Bé, jo sóc l'Enzo Longobucco, sóc científic de dades i ara mateix tinc el càrrec de responsable d'I+D a CD4 Business, una empresa en la que treballo des de fa 7 anys. Personalment, en quant a intel·ligència artificial, jo m'encarrego de coordinar la gent que desplega, crea i configura els models d'IA tant interns com per projectes que tenim amb clients.
1: Bé, avui parlarem de... Bueno, sempre parlem de tecnologia, aquest programa, intentem apropar-la a la gent. Últimament ho centrem tot, com no pot ser d'una altra manera, amb intel·ligència artificial. Però avui introduïm un concepte, com he dit abans a la presentació, que potser és nou per moltíssima gent, que és la intel·ligència artificial local. Sí. Bueno, doncs comença a definir-nos una mica què és la intel·ligència artificial local.
3: En poques paraules, seria l'equivalent a tindre ChatGPT a casa. Clar, però la gent diu, jo ja el tinc a casa, obro el portàtil, entro a la web i el puc fer servir. No, jo estic parlant de que el puguis fer servir sense connexió a internet, perquè està dins del teu ordinador. Això és la IA local, quan no cal internet perquè t'ho has descarregat i ho fas servir amb el teu ordinador.
1: Sí, però suposo que no és el mateix, perquè quan em connecto al ChatGPT a través del meu ordinador, m'estic connectant a un monstre que té milions i milions de dades. I el meu pobre ordinador, de moment que jo sàpiga, no té res.
3: Bueno, sí, la veritat és que no és un centre de dades, és un ordinador que arriba fins on arriba. Ara bé, tal com està evolucionant aquest ecosistema, hem d'entendre que es pot fer molt amb el que ja tenim. Sí, no podràs tindre el millor models de tots i que vagi a la velocitat de la llum, però tindràs un model lo suficientment capaç, potser, per resoldre els problemes que tens, problemes bàsics.
1: Però quin tipus de problemes? Estem parlant d'utilitzar-ho com a persona o com a empresa? Potser m'interessa més que ho enfoquem cap a l'empresa, perquè hi ha molta pime que ens està sentint.
3: Sí, mira, doncs un exemple senzill seria classificar documents. Hi ha, per exemple, gent que encara doncs, necessita sistemes que li ajudin a diferenciar entre escriptures i contractes, per exemple, no? O que li ajudi a organitzar els seus documents a les seves carpetes. Bé, doncs, un model per fer només aquesta tasca es pot ficar en local i pot funcionar al teu portàtil, no cal un centre de dades. O, mira, com ara mateix, imagina que volguéssim fer una transcripció d'aquesta sessió automàticament. Existeixen models que es poden ficar en local que fan transcripcions d'hores i hores d'àudio en un moment.
1: Transcripció, interpretació, etc. Però en una empresa, perquè aquesta és una altra cosa que està succeint últimament, bueno, últimament ja fa molt temps, no?, que parlem de Big Data. Però una empresa, a part d'un PC, potser té un servidor o té una sèrie de PCs de molts dels empleats, però en definitiva una empresa el que té és moltes dades. Té un CRM, sí. Té una comptabilitat. Estem parlant, quan parles d'aquesta intel·ligència artificial local, d'integrar o agafar totes aquestes dades i utilitzar-les.
3: Clar que sí, es poden aprofitar i, de fet, s'han d'aprofitar. El que passa sovint a les organitzacions és que treballen amb moltes dades, com bé dius, però estan una mica tot arreu. Estan desorganitzades i cadascuna té el seu format perquè les treballa el seu departament a la seva manera. Bé, doncs, una raó molt interessant per la qual fer servir l'IA local és per organitzar les dades. Una empresa que, per exemple, vol fer una pregunta sobre el contingut dels seus documents, amb l'IA local no es veu obligada a compartir-los amb tercers, sinó que, fent servir la seva infraestructura, pot, sense necessitat d'anonimitzar-los, fer les consultes directament contra la seva documentació, perquè no surt de la seva xarxa.
1: Val. Però com seria el procés? Perquè tornant a l'exemple que has dit abans del ChatGPT o Gemini o qui sigui, simplement et logueges, et connectes, pagues o no pagues, però ja està, no has de fer res més. Però aquí suposo que estàs parlant d'un programa que d'entrada me l'haig de baixar, me l'haig d'instal·lar. Com el connecto amb les dades de la meva empresa? No em sembla tan fàcil, en principi. Hem de recórrer a un especialista com tu o com funciona?
3: Sí que és veritat que no és tot bufar i fer ampolles. És a dir, aquí hi ha un procés d'integració que s'ha de dur a terme. Però és un procés d'integració que no és nou. Quan la gent fa servir software de qualsevol tipus, aquest software l'ha d'aterrar. L'ha de configurar, li ha de donar l'accés als repositoris, ha de crear l'estructura d'usuaris amb permisos... Bé, doncs amb la IA local, la dinàmica és més o menys la mateixa. Hi ha software que et permet, amb una interfície, interactuar amb el model i amb les teves dades, però aquest software s'ha de configurar. El perfil que sovint configura aquest entorn és un perfil semblant al meu, sí. Ara bé, la gràcia de tot això és que no depengueu només de perfils com els meus. Aleshores, el que està fent l'ecosistema ara és pivotar cap a una interfície que sigui més amigable, que no requereixi de tants coneixements tècnics i que només fent clic, clic, clic ja es pugui configurar.
1: Sí, una altra pregunta és què guanyo jo com a empresari a la meva petita empresa tenint la intel·ligència artificial més a prop? O sigui, m'ho estàs explicant com que fos un gran avantatge, però en principi no tinc cap problema en connectar-me amb Illinois o amb...
3: Bé, en realitat són tres pilars els que busquem aquí. Primer, el sistema és útil si ho fa més ràpid que jo, és útil si ho fa millor o igual de bé que jo, i és útil si és rentable. Si no es compleix qualsevol d'aquests tres criteris, no paga la pena. Estem seguint una moda llau. Però quan es compleixen i ens oblidem de que ja hi ha pel mig perquè directament funciona, aleshores sí que val la pena. Com a empresa, quin avantatge principal m'aporta tenir-lo en local en comptes del núvol? Bé, hi ha dos que crec que val la pena comentar. La primera és el preu, i és que no pagaràs per cada consulta i resposta. I la segona és la sobirania de dades. Ara, la gent encara pensa que protegir les dades és qüestió de principis. Però no, és part de l'estratègia econòmica. Les dades són un actiu financer de l'empresa, un actiu digital, i com a tal s'ha de protegir, no es pot regalar.
1: Sí, no, realment, el de les dades... Aquí fem un petit incís. Parla'ns de seguretat informàtica perquè o ciberseguretat. Això realment, molta gent no ho té en compte i acabes tu d'encetar-ho, no? Què és la seguretat o què hem de cuidar i quin perill afegit està aportant la intel·ligència artificial a la seguretat de les nostres dades?
3: Bé, aquí crec que em correspon citar al Tomàs Roy, amb qui vaig poder conversar fa relativament poc, on ell explicava que això és molt semblant a quan va aparèixer internet. No? Quan va aparèixer internet no es va fer perquè fos segur, es va fer perquè s'expandís. I a mesura que es va expandint, doncs la gent es va trobar amb problemes de seguretat, filtracions, etc. Amb l'IA està passant una mica el mateix. És una tecnologia molt nova, una tecnologia molt xula i que, clar, la gent s'està preocupant més per implantar-la que per protegir-se. Conseqüències de no estar protegit amb l'IA? Entre elles, per exemple, la suplantació d'identitat o l'exfiltració de dades massiva o fins i tot el conegut ja ransomware, no? Que t'agafen les dades i et demanen que els hi paguis per poder tornar a accedir a elles. Bé, tot això es pot evitar. Tot això passa quan hem anat massa ràpid i no ens hem preocupat de fer les coses bé.
1: Això que estem parlant de l'intel·ligència artificial local, més o menys ja ens estàs donant llum, però està reservat a la CI per a empreses, a les grans empreses que tenen departament d'informàtica i tal, o la petita empresa aquesta de no sé on damunt que té un petit taller també pot gaudir de tot això?
3: Bé, no és exclusiu de les grans empreses, no pas. Qualsevol persona que treballi amb un ordinador relativament nou, i de fet tampoc cal que tingui menys de 5 anys, pot ser més antic fins i tot, ja pot fer servir IA local. Hi ha una sèrie de criteris que s'han de complir, clar, no podràs fer servir el model més potent si el teu ordinador tira fins on tira, però sovint ens oblidem de lo petit que són els electrons, i es pot fer molt amb el ferro que ja tenim. O sigui que si nosaltres som una pime, per exemple, i volem començar, i tenim un portàtil, podem començar amb el portàtil. No podrem ficar el model més gran de generació de vídeo al portàtil? No, però sí que podrem ficar aquests que havíem comentat al principi, no? Doncs, per exemple, un classificador de documents, un cercador al contingut o un transcriptor d'àudio per agilitzar, no?, el resum de les reunions.
1: Sí, ara tu i jo estem fent aquest programa de ràdio que des de la pandèmia el fem a través d'internet i l'estem fent a través d'un programa que, bueno, el dic Zoom. Zoom m'està indicant que està fent una transcripció de lo que estem ara parlant. Però aquesta IA local fa el mateix i potser encara m'ho fa més customitzat, més al meu... O sigui, potser en català i amb el modisme de Lleida o del Delta d'Ebre.
3: Sí, sí. Això es podria fer. El tema és que, ara per ara, si som realistes, l'ecosistema no ha madurat tant. Imagina't que, per exemple, vols fer servir els modismes propis del teu territori perquè doncs, no vols que desapareixi la teva llengua. Bé, la realitat és que no existeix un model precisament pel que necessites en aquestes condicions. S'ha de crear.

0: Ara bé, si comencem a implementar la IA i comencem a crear els nostres models, nosaltres podríem ser els pioners que creïn aquest model de transcripció en modismes lleidatans, per exemple. I ara mateix és que no hi ha ningú més al mercat. O sigui que s'han obert una sèrie d'oportunitats per crear aquests nous actius digitals, que són els models de IA propis, molt interessant per les organitzacions.
1: Estem sentint parlar també dels PCs, nous PCs, que venen amb intel·ligència artificial incorporada. Ben bé què vol dir? Que venen amb soft, que venen amb hard? O sigui, què vol dir un PC? I val o no val la pena?
0: Bueno, aquí hi ha dos escenaris. Lo més comú és que sigui un ordinador que sí, que tingui un hard més actualitzat, però que sobretot depengui del núvol, perquè la interconnexió entre local i núvol està molt treballada amb les grans tecnològiques. Tot i així, us podeu trobar amb ordinadors que tinguin hard, que és relativament nou, i que també estiguin orientats a executar el model en local. No vindrà configurat per defecte, però es pot fer, es pot aprofitar.
1: Ens està sentint algú que ara està dient, vale, vinga, m'hi poso. Quin seria el primer pas? Vale, de moment tinc una empresa, sí, tinc uns programes, evidentment, tinc un ERP, tinc un CRM, tinc una compta, bla, bla, i tinc uns ordinadors, però no tinc punyetera idea de res més. Per on començo? Ja t'ho he mig preguntat abans, però ara per on començo? A part de trucar-te a tu.
0: Bueno, jo sempre estic disponible per comentar això que m'apassiona. De fet, nosaltres oferim un producte per solventar aquest mateix dubte, no? Jo per on començo? Bé, doncs necessites aprofitar el teu ferro. Nosaltres tenim una solució, que és un ferro en què pots instal·lar i només t'has de connectar en ell i ja podries fer servir el model sense cap problema. És plug and play, com li diuen els anglesos. Si tu vols provar amb la teva màquina, però, el primer has de tindre clar què vols fer. És a dir, el teu objectiu és transcriure reunions, classificar documents, fer chat amb un chatbot. Això és el primer que has de tindre clar, perquè la resta de l'estratègia anirà orientada a això d'aquí. La resta és formació i poc més.
1: Sí, formació potser és el que cal, perquè la intel·ligència artificial, quin fenomen curiós ha succeït? És potentíssima, és brutal, l'utilitza tothom, però jo m'atreviria a dir que el 90% dels que l'utilitzen no tenen ni punyetera idea de com tractar-la, de com parlar amb ella, de com... Per on hauríem de començar? Perquè això d'aprendre a utilitzar-la a mi em sembla arriscat. Hem de fer un curs? O sigui, què fem realment per començar a parlar amb eficiència, amb efectivitat, amb l'intel·ligència artificial?
0: Bé, crec que el primer seria tenir una bona lectura darrere, és a dir, parlar amb propietat, treballar bé el llenguatge, perquè aquests models de llenguatge natural, que no només n'hi ha de llenguatge natural, clar està, depenen de com fem la pregunta i amb quin context, és a dir, amb quin text treballen. No? Si bé és interessant formar-se per entendre com funciona per dins el sistema, si encara no ens veiem preparats per arribar a aquest nivell i només volem entendre com hem d'interactuar, hi ha una màxima que hem de seguir. I és que no estan vius. Per molt humà que sembli, és una tecnologia que està increïblement antropomorfitzada i és probabilística. Vale? Això vol dir que pot generar qualsevol text si les condicions es donen. Partint d'aquesta base, la resta és, sobretot, documentació oficial i, en comptes de prova i error, intentar treballar en un entorn controlat. Aquí la IA local també ofereix una alternativa interessant, i és que si la pifiem fent preguntes que no toquen, tampoc passa res, perquè està al nostre ordinador i del nostre ordinador no surt.
1: Sí, no, lo de la local, evidentment, té avantatges. Però tornant a l'aprenentatge, hi ha qui es pensa, i jo crec que és un error, però t'ho pregunto a tu com a especialista, hi ha qui es pensa que la intel·ligència artificial és la panacea, o sigui, que li dius, jo mai he escrit i ara començo a escriure articles, o jo mai he programat i ara començo a programar.
0: Sí.
1: Jo entenc que la intel·ligència artificial és una gran ajuda per un especialista d'una determinada... No, però bueno, però t'ho estic preguntant a tu, o quin consell ens dones per utilitzar-la, torno a dir, eficiència. I sobretot es mitifica això de que no val per tot, o que no qualsevol la pot utilitzar per qualsevol cosa.
0: És una tecnologia que és molt potent, però que fa més de catalitzador que una altra cosa. Si tu ets molt bon programador i fas servir la IA, seràs un bon programador potenciat. Si ets un programador dolent i fas servir la IA, ho faràs de forma més dolenta. Per què? Perquè la base no és sòlida, no? Això passa amb tot, programació o no. Què vol dir això? Que per poder aprofitar aquesta eina al màxim, no ens podem saltar les bases amb les que ja hem de treballar. Jo no puc inventar-me que ara sóc un financer perquè li he fet quatre preguntes de finances a un sistema d'IA. No. Jo he d'aprendre les bases de les finances i després potenciar el meu coneixement qüestionant el model. Sobretot hem de ser crítics amb la resposta. Hem d'entendre que darrere hi ha un model de negoci amb el que hi ha un incentiu perquè nosaltres estem xerrant tota l'estona amb ell i que és molt probable que les respostes que ens doni siguin més perquè ens agradin que perquè realment siguin veritat.
1: Ara sortim una mica de la local, parlem en general d'intel·ligència artificial. Per una empresa, eh? Una empresa que ja vol començar a utilitzar intel·ligència artificial. Val la pena pagar? Perquè molta gent la utilitza i utilitza el model de franc. Quina és la diferència entre el model de franc, el pagament primer tram i el pagament segon tram?
0: Val la pena pagar? Sí. Val la pena pagar tant com estem pagant? No. Quan tu fas servir la IA al núvol, pagues per la pregunta i pagues per la resposta. A la pregunta saps quant de text envies. A la resposta mai saps exactament com de llarga és. Aquí és on està el model de negoci. Et cobraran el que ells determinin en base de quant llarga és la resposta que et genera. En la IA local això no passa. Tu pagues una infraestructura, que és una inversió, i l'amortitzes en el temps en el que es materialitza l'impacte del resultat útil. Vale? També és veritat que perds molts calés donant les dades amb la IA al núvol, mentre que el local aquest valor el preserves. És una relació pro-cons. Hi ha coses que es fan al núvol que no es poden fer en local, perquè al núvol hi ha centres de dades i en local no. Aleshores, si volem treballar amb Big Data, hem d'anar al núvol. Però si volem preservar la sobirania, hem de treballar en local. La combinació dels dos, la simbiosi, és l'escenari ideal.
1: La intel·ligència artificial, que total, encara que tingui 70 anys o 60, però va esclatar a finals del 22, està evolucionant d'una forma brutal. Vull dir, el que avui et sembla que és increïble, demà ho supera. Cap a on anem? On està el límit? No, sota el teu punt de vista, eh? Què estarem veient a finals d'any? Ja sé que és
0: Bueno,
1: difícil, però...
0: és una pregunta ambiciosa, però tal i com jo veig evolucionar l'ecosistema, hi ha ara un esforç per fer el que es diu calibració contínua. És a dir, que mai es deixi de calibrar la xarxa per intentar millorar-la constantment. Ara, avui dia, el que es fa és un període de calibració, es congela, es fa servir aquesta versió i si es vol millorar, es recalibra després. Però no pots calibrar-la mentre la fas servir. Bé, jo crec que l'ecosistema va entorn a això. En comptes d'anar per fases de calibro, congelo, calibro, congelo, s'intentarà calibrar constantment perquè, entre moltes cometes, aprengui constantment. Això es farà amb tècniques de reforç, amb feedback humà o amb altres perspectives diferents. Però jo crec que va cap aquí. De cara a les aplicacions que podrem fer servir, bé, no ho sé. Et mentiria si et digués exactament que sé el que passarà, perquè evoluciona de forma tan volàtil que no sé, a mi em sembla fascinant, perquè no ho sé.
1: Ah, fascinant, per descomptat que ho és, a mi també m'ho sembla. Una altra pregunta, què fem? Ens casem amb el ChatGPT, Gemini, Claude, o les barregem? Perquè jo experimentant veig que donen respostes diferents i de vegades complementàries, i de vegades segons quin tema el tracta millor una que l'altra. Com abordem aquest tema de quina o quines?
0: Barreja, barreja, no et casis, no et comprometis. Aquí, prova. Al final, si et cases amb una, hi haurà després un moment en el que l'altra serà millor i viceversa. En comptes de casar-te amb una i fer l'aposta en aquell cavall, sigues intel·ligent. Si pots pivotar, pivota. Crea una estructura per fer servir aquesta IA de tal manera que en el moment en què surti un millor, puguis canviar. Que no t'hagis compromès a només poder treballar amb aquest d'aquí.
1: Bueno, ara canvi total d'escenari i de tema. Europa, Estats Units, Xina... Bueno, aquí surt el de sempre. Aquí a Europa, sí, no sé què fem, ens mirem al marit i no. Creus que hem d'invertir en desenvolupar sistemes propis o continuem regulant el que fan els americans o els xinesos? Què creus que hem de fer? Cap a on hem d'anar?
0: Jo crec que és imperatiu que com a europeus, i és igual del país o la regió en la que estiguem, desenvolupem la nostra pròpia IA. Sobretot perquè si, per exemple, en el català volem preservar la nostra llengua, hem de poder treballar amb models que treballin bé en català. I no podem dependre de organitzacions que tinguin incentius diferents en aquest. Si nosaltres volem preservar la nostra cultura, la nostra llengua, la nostra identitat, la IA per nosaltres ha d'existir. I aquesta l'hem de crear nosaltres.
1: Ara sí que acabem, però creus que tenim capacitat, ja no et diré Catalunya, Catalunya, Espanya, Europa, tenim capacitat per desenvolupar i fer la competència als grans models?
0: Per suposat, la matemàtica és universal i els electrons són molt petits. El ferro existeix i es pot aprofitar.
1: Molt bé, doncs amb aquesta afirmació tan contundent hem arribat al final del programa. Gràcies, Enzo, per haver estat aquí amb nosaltres i ens has agradat. Et convidarem a més programes. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Durant anys hem assumit que la intel·ligència artificial venia de fora, de plataformes que utilitzem però que no controlem del tot. La IA local introdueix una altra idea, acostar aquesta capacitat a casa nostra, a les pròpies dades, als propis processos i a les decisions que prenem dia a dia. No vol dir que tot passi a ser local, ni que desaparegui el núvol, però sí que apunta cap a un canvi de fons. La intel·ligència artificial deixa de ser només un servei extern per convertir-se també en una infraestructura pròpia. I fins aquí el Món és Digital d'avui.

0: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
1: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.

0: fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
1: Vale. I em mira les coses
0: que et fan ser. Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
2: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Ràdio Montornès. 91.2 FM.
5: Bon dia, són les dues.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Alerta màxima a pràcticament tot Catalunya per l'alt risc d'incendi forestal. 45 municipis estan en el nivell 4 del pla Alfal més alt, que implica un risc extrem en plena onada de calor, la segona de l'estiu. Però gairebé 400 municipis més estan només una mica per sota en el nivell 3 del pla Alfa, que implica perill molt alt de foc forestal. Tot plegat mentre els bombers encara no han pogut donar per controlat l'incendi al massís de les Gavarres, que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Per això, des de Bombers, el sotsinspector Ferran García es declara preocupat per si es declaren més incendis.
6: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això, els camions en tenim molts, mitjans aeris també, però l'altre i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat i ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
5: I és que el risc es multiplica amb la onada de calor que tenim a sobre i que no arribarà al seu pic fins dimecres o dijous. De fet, hi ha diversos avisos de perill activats per part del Servei Meteorològic de Catalunya. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
7: Bon dia. Una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la vall del Llobregat i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, es formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars Jussà, l'Alt Urgell i al Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui, o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus. Per tant, una calor canicular al 100%. Estem pendents a la xarxa.
5: És dilluns, 6 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que fa servir la Unió Europea. Sònia Kerr.
8: Tot plegat quan està en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
5: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
8: I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics.
5: Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé 1.000 de professionals.
8: Ho ha fet públic el Departament de Salut 3 dies després que Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic.
5: En cultura engega l'any Joan Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
8: Va crear o renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional.
5: Els esports, última etapa del Tour de França per territori català, Anna Freixa.
9: Aquesta tercera etapa ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda, amb un total de 196 quilòmetres. Comptarà amb 4 ports de muntanya. Després de 2 etapes, Jonas Vingegaard segueix líder, però amb només 6 segons de diferència respecte a Tadej Pogacar.
5: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Pràcticament tot Catalunya està en un risc molt alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques pateixen un risc extrem d'incendi davant les altes temperatures. Protecció Civil ha situat aquest risc en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt, a localitats del Baix Empordà, l'Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre.
8: A més, s'ha ampliat el nivell 3 d'aquest pla per perill molt alt d'incendi a 385 municipis de 30 comarques.
5: Tot plegat quan encara no s'ha donat per controlat l'incendi declarat divendres al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços ara en tres punts que encara els preocupen, especialment el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Salrà. El foc ha cremat ja més de 2.000 hectàrees. Televisió de Costa Brava, Raül Martín, bon dia.
1: Bon dia, doncs sí, ara mateix fa poc més de mitja hora acaba de comparèixer a Ferran García dels Bombers, que és el sotinspector d'avui dilluns, i extrema la vigilància davant el pic de calor i mantenen el focus en el flanc dret de l'incendi de les Gavarres. Els bombers de la Generalitat mantenen estabilitzat l'incendi, però alerten que les pròximes hores seran especialment delicades per l'episodi de calor intensa prevista. El sotsinspector dels bombers, Ferran García, ha explicat que ara és el moment en què cal estar més atents, ja que les altes temperatures poden afavorir noves represes dins el perímetre d'incendi. Durant el matí s'han detectat alguns focus secundaris en un barranc situat al primer terç del flanc esquerre, una zona que els equips mantenen sota una vigilància constant. Tot i això, el flanc dret continua sent el punt que més preocupa els bombers i segueix sent la principal prioritat de l'operatiu. També es manté el control sobre una part del flanc esquerre, on el foc es va acabar extingint de manera natural. Actualment, els efectius treballen des de terra en quatre sectors diferents del perímetre per consolidar les zones més sensibles i actuar amb rapidesa davant qualsevol revifada. Així ho explica el sotsinspector dels bombers, Ferran García.
6: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit, això, els camions en tenim molts, mitjans aeris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat, i ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
1: Els responsables de l'operatiu insisteixen que de moment es manté una actitud de prudència i que caldrà veure com evoluciona l'incendi al llarg de la jornada abans de valorar els pròxims passos. D'altra banda, també hem pogut parlar amb veïns de Calonge i de Cruïlles, qui va ser que els van evacuar el divendres per aquest incendi que va afectar a gran part de Mas Ambrós de Calonge i també la zona de Cruïlles. Els escoltem.
2: Hace tres días que estaba en el hotel y ahora son amigos de Calonge que me dice Natalie viene a dormir, porque nadie me pregunta dónde me voy a dormir. Yo no puedo subir a mi casa, pero ¿dónde me voy a dormir? Si yo no tengo amigos, yo está a la calle.
3: El foc no està apagat oficialment, llavors el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, als peixos i als gats que tenen allà.
1: En paral·lel, Ferran García també s'ha referit a un nou incendi de vegetació agrícola declarat aquest matí entre Terrades i Llers a l'Alt Empordà, tot i que ha remarcat que el dispositiu desplegat a les Gavarres continua plenament operatiu i centrat a evitar qualsevol desestabilització del gran incendi forestal.
5: Gràcies, Raül Martín, des de Televisió de Costa Brava, un incendi que té també un vessant polític, ja que Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar l'incendi amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori. Josep Rius és portaveu dels Juntaires.
10: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
8: Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
11: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
5: I és que l'incendi de les Gavarres ha tornat a posar el focus en un debat que fa anys que s'arrossega, la gestió dels boscos. En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha analitzat aquesta casa a la xarxa amb la feina pendent per evitar greuges com aquests grans incendis.
8: Terrades ha apuntat a la falta de professionals i a la manca de comprensió de la ciutadania com a principals problemes.
12: perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
8: Des del Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals alerten que l'abandonament dels boscos és sinònim de més combustible i, per tant, d'un augment del perill d'incendis.
5: Més enllà de Catalunya, aquest risc d'incendis també és molt alt. De fet, continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord. De moment ha calcinat 4.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis a les zones d'Illa, Rodes i Boulet-Terner.
8: A Castelló evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Soneja, tot i que 500 persones continuen desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
5: La situació és complicada i ho serà encara més els propers dies, ja que el pic de l'onada de calor no arribarà fins dimecres i dijous d'aquesta setmana. Per això hi ha actius diversos avisos de perill del Servei Meteorològic. Volem saber quines temperatures ens esperen els propers dies i fins quan ha de durar tota aquesta calor. Saludem el nostre meteoròleg de nou, en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
7: Situació ben calorosa la que ja estem tenint en aquests moments. De fet, a hores d'ara hi ha alguns valors propers als 40 graus, al Segrià, també al Baix Empordà, al Gironès, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, al Bages, la banda de les Garrigues, en general al Pla de Lleida, també la Ribera d'Ebre, al nord de la Terra Alta, per tant, unes temperatures ja força extremes i, a més, amb una perspectiva d'una calor que ha de durar moltes hores, ben bé estem parlant de temperatures per sobre dels 35 graus fins que es fa plenament de nit a les comarques interiors i encara li queda molta corda a aquesta onada de calor. De fet, el pic de màxima temperatura es donarà entre el dimecres i el dijous, per exemple, a Ponent i també l'interior gironí, al prelitoral de Barcelona, indrets on passarem dels 40, 42, 43 graus. I no sembla que al llarg de la setmana vulgui afluixar gaire, fins i tot es podria enganxar una onada de calor aquesta setmana amb una altra la setmana vinent, però n'estarem molt pendents, lògicament.
0: Notícies en xarxa.
5: Esquerra Republicana reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que la Unió Europea aplica als estats membres. Ho diu en referència al Consell de Política Fiscal i Financera, que se celebra avui a Oviedo per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes per al període 2027-2029. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
8: Hisenda destaca que si tira endavant els governs autonòmics hauran de fer cap esforç, no hauran de fer cap esforç fiscal, volíem dir, els pròxims 3 anys.
5: Montcarvajal, bon dia.
13: Bon dia. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha argumentat que el criteri de sostre de despesa no ha de ser igual per totes les comunitats, perquè tenen comportaments i economies diferents.
14: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom, sinó que els assigna en funció de la realitat de cada estat, de les necessitats de cada estat, etc, etc. Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan en superàvit que als que estan en un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
13: Ni la condonació del FLA ni el nou finançament no són a l'ordre del dia del Consell de Política Fiscal i Financera d'avui, sinó que es tractaran en una altra trobada aquest mes. Per part de Catalunya hi participa la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que abans d'entrar-hi ha subratllat la importància que Espanya tingui pressupostos generals.
15: Escoltarem avui el ministre quina és la seva proposta en relació a l'objectiu de dèficit. Aquest és el primer pas importantíssim per poder dissenyar els pressupostos generals a l'Estat. Seria una molt bona notícia que l'Estat tingués pressupostos. Crec que és el que els ciutadans necessiten i demanen, que és que fem polítiques públiques a favor, donem respostes a favor dels seus problemes, i tenir pressupostos és l'eina, l'instrument necessari per poder tirar això endavant.
13: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té previst aprovar aquests pressupostos generals a la tardor.
5: En clau d'educació, reforçar el paper de les direccions dels centres, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions que es requereixin, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per a la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que la institució elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb uns alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic, potenciar la carrera docent premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat, també adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb l'alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a cada classe. Ho explica el cap de la Divisió d'Educació i Competències de la OCDE, Paulo Santiago.
17: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños. Probablemente cuando los niños son más pequeños también tiene mayor impacto, tiene grupos más pequeños. Entonces, que sea hecho de manera diferenciada y no solamente en el sentido de facilitar la tarea del docente.
16: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers 2 anys els guiaran els canvis. Per fer aquest informe han trepitjat les aules catalanes i han parlat amb experts acadèmics, també amb docents, directors, alumnes i famílies.
5: És un 2/3 de l'educació a la salut. Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé 1.000 professionals provinents de noves contractacions o bé de reorganitzacions dels mateixos equips. Ho ha fet públic aquest matí el Departament de Salut, just 3 dies després que el sindicat Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap assistencial específic. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Pel que fa a hospitals, Salut assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits del sistema públic i del 84% durant l'agost. Es garanteixen les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes. Segons Metges de Catalunya, però, manquen mesures organitzatives durant tot l'any i no hi ha diàleg. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'ICS de Metges de Catalunya.
19: No podem seguir sent el plan de contingencia del sistema. El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado y que antiguamente había algo de planificación y en los últimos tiempos, como todo, tenemos el silencio.
18: Més de 200 serveis de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més del sindicat. Han deixat de fer hores extra per demostrar que el sistema sanitari depèn d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: A Barcelona, l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros en els propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals, entre ells el d'Hostafrancs, el de Canyelles, la Boqueria o el de Galvany. Ho preveu el pla estratègic que ha presentat avui el consistori. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. El nou full de ruta de mercats de Barcelona completarà la reforma de tots els equipaments en els propers 5 anys amb un pressupost de 100 milions d'euros. Entre les grans remodelacions ja en marxa o previstes hi ha el Mercat de la Mercè, el de Sant Martí, el de Felip II, el de la Beceria, que s'inaugurarà el mes d'octubre, o el de l'Estrella, que finalment no posarà carpa provisional als jardins del Baix Guinardó després que els veïns ho portessin als tribunals. L'Ajuntament defensa la bona salut de la quarantena de mercats amb el 95% de les parades obertes, 7.500 llocs de treballs directes i un impacte econòmic de 560 milions. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica.
21: Crec que és important que ho diguem perquè si no al final tenim aquesta sensació de que els mercats van malament. Els mercats van molt bé i el millor que podem fer els barcelonins i les barcelonines perquè vagin igual de bé és anar a comprar allà. I crec que això també és important que ens ho repetim també com a consumidors, no? També on decidim comprar. És una acció política.
20: El nou pla estratègic de mercats també prioritzarà durant la propera dècada la modernització i la digitalització dels equipaments, nous canals de venda i revisió horària i el repte del relleu generacional, entre d'altres aspectes.
5: Canviant de capital, a Girona l'Ajuntament ha presentat els avenços de 2 doctorats industrials per tal d'aplicar-los a polítiques municipals. Un és sobre la sequera i l'altre sobre la implantació d'una xarxa de vigilància sanitària basada en l'anàlisi de les aigües residuals. Girona FM, Said Zbay.
4: L'Ajuntament de Girona ha presentat avui els avenços de 2 doctorats industrials, un per reforçar la resposta de la ciutat davant la sequera i un altre per implementar una xarxa de vigilància sanitària a partir de l'anàlisi d'aigües residuals. Escoltem el regidor Sergi Cot sobre la transferència de coneixement en polítiques municipals.
9: Podríem dir una recomanació, no? La recerca aplicada al final és intentar fer avançar les dues coses alhora, la teoria i la pràctica, no? Per tant, fas una recomanació, etc. I per un exemple, per entendre'ns, no? Es poden agafar aquestes dues tesis d'aquí doncs, un parell d'anys, conclusions siguin, doncs, cal una inversió, m'explico, m'invento de, jo què sé, 1 milió d'euros per millorar això i poder aplicar i tenir-ho com toca, és tenir una xarxa d'abastament, per exemple, molt pionera.
4: Tanmateix, els projectes s'emmarquen, doncs, en el Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat, que busca, precisament, traslladar les conclusions de les investigacions a polítiques municipals concretes.
5: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'exsubdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, desvincula l'exconseller Argimon del retard en la vacunació de policies espanyols.
8: Cabezas ha declarat en el judici als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon per aquest retard. Ha desvinculat Argimon de qualsevol decisió sobre el tema, ja que ha assegurat que no era competència de Salut Pública. També ha defensat que un cop es va reprendre la campanya, es prioritzessin els majors de 65 anys per criteris mèdics, sense deixar de vacunar col·lectius essencials. L'exdelegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, ha afirmat que va reclamar mantenir la vacunació dels agents i que Salut mai li va indicar problemes de dosis ni retards en censos.
5: Tancant per obres l'estació de Verdaguer del metro de Barcelona i el transbordament entre les línies 1 i 3 de l'estació de Catalunya.
8: L'estació de Verdaguer de les línies 4 i 5 estarà fora de servei fins al 30 d'agost, mentre que el transbordament entre les línies 1 i 3 a Catalunya no es reobrirà fins al 6 de setembre i mentrestant s'haurà de fer pel carrer.
5: És moment per a la cultura. Avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús de Loyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
23: Diseñaba desde las necesidades de la gente, no desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
22: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
5: Ja arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Avui el Tour de França ja deixa Catalunya després de 3 etapes.
24: Bon dia, Marta. En aquesta darrera etapa la prova ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda, amb gairebé 196 quilòmetres, passant per Vic, Ripoll, Camp de Bànol o Puigcerdà. L'etapa comptarà amb 4 ports de muntanya, 3 de tercera categoria i un de primera, l'ascens de la Collada de Toses. Una etapa que no tindrà públic quan travessi la frontera francesa com a conseqüència dels incendis que afecten als Pirineus Orientals. Jonas Vingegaard continua líder després de l'etapa d'ahir, però a només 6 segons hi ha Tadej Pogacar. Ara mateix hi ha una escapada de 18 ciclistes que ha deixat enrere el pilot, on hi ha precisament Vingegaard i Pogacar.
5: Els aficionats al ciclisme catalans s'estan volcant en l'esdeveniment. A Vic, la Rambla del Passeig s'ha omplert de persones que no volien perdre's un esdeveniment que consideren històric. El 9FM, Marcel Puig, bon dia.
25: Bon dia, doncs sí, ara fa uns minuts ha passat tot el pilot de ciclista d'aquesta tercera etapa del Tour de França per la Rambla del Passeig de Vic, plena a vessar perquè l'Ajuntament de Vic ha muntat una fun zone amb zona de música, zona per als nens, més altres activitats, i han esperat a quarts de 12 del migdia a la caravana, que l'han vist passar, i ara, fa pocs minuts, a quarts de 2 de la tarda, han vist passar a tots els ciclistes. A Osona, els ciclistes han entrat per Sant Martí de Centelles i al mig han passat per Vic, ara s'enfilaven cap a Manlleu i sortiran cap al Ripollès. Escoltem alguns dels aficionats que estaven mirant a l'altura durant el matí a Vic.
1: Sí, home, ja hem vingut abans per agafar lloc.
2: Sí, aquí estem per agafar gorres, paraigües, de tot.
3: No, no, nosaltres això se'ns fa gros. Nosaltres organitzem la crono d'aquí a Vic. És un acte humil, però bueno, avui és un dia històric, passa el tour per aquí i volíem col·laborar-hi amb el que... Contents que ens deixin col·laborar-hi. No ens ho imaginem. Bueno, jo crec que la gent avui ho ha començat a veure, però els que el seguim al ciclisme i hem anat a França, el que mou el tour no ho mou cap carrera del món.
25: Doncs ple vessar estava al passeig de Vic i ara ja s'enfilen cap al Ripollès i acabaran als angles aquests corredors de la tercera etapa del tour. A més, a Vic ha coincidit amb l'últim dia de festa major, festa local, i per tant la rebuda ha estat realment espectacular aquí a la Rambla.
5: Gràcies, Marcel Puig. Anirem seguint doncs aquesta cursa, aquesta etapa per terres catalanes del Tour de França. I a banda de la prova ciclista, l'actualitat esportiva, Anna, també està marcada pel Mundial de Futbol.
24: Sí, perquè aquest vespre a les 9 la selecció espanyola buscarà l'accés als quarts de final davant la Portugal de Cristiano Ronaldo. Ahir ja es van disputar alguns partits de vuitens amb la sorprenent eliminació del Brasil per 1-2 contra una Noruega liderada per Haaland, autor dels dos gols noruecs. Als quarts de final, Noruega s'enfrontarà a Anglaterra, que es desfeia de Mèxic. En hoquei patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. El mataroní arriba procedent del Reus, on ha jugat les últimes tres temporades. Escoltem-lo.
6: No t'enganyaré, per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta. Jo sóc gran en l'esport que tant estimem, així que la veritat que un dels dies més feliços de la meva vida. Amb la família, sobretot, amb la meva filla, amb la meva dona, portem molts anys voltant i crec que doncs, també nosaltres som del Maresme i al final doncs, és un autèntic honor, molta responsabilitat també a defensar aquests colors.
24: En bàsquet, el Real Madrid ha fet oficial la incorporació de Pedro Martínez com a nou tècnic de l'equip per les properes tres temporades. El català arriba després de proclamar-se campió de la Lliga Endesa amb el València Bàsquet. Així es presentava Pedro Martínez a les xarxes socials del Club Blanc.
10: En primer lugar, es un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo. Y evidentemente, pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
5: Gràcies, Anna Freixas, l'última hora dels esports avui molt atapeïts. Fem ara una petita pausa i tornem de seguida a partir de 2:45 amb més actualitat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Emergències.
4: Hola, el meu nom és Tere Giné, soc la directora de la Plana Ràdio, l'emissora municipal a Santa Bàrbara. Santa Bàrbara és un municipi que està creuat pel barranc del Pelós. Això fa que, quan plou, i especialment quan ho fa a la capçalera d'aquest barranc, hi baixi un volum d'aigua important. En els darrers anys, això s'ha incrementat, i també la quantitat d'aigua i les afectacions que produeixen als baixos de les cases, als camins del terme municipal o als mateixos carrers del poble. En l'actualitat, tant l'Ajuntament com els mitjans, en aquest cas la Plana Ràdio, informem a la ciutadania d'aquesta situació, de la previsió i de que eviten també qualsevol risk. El retorn per part dels veïns de Santa Bàrbara és fantàstic perquè per la proximitat amb la gent sempre pues ens comparteixen imatges, ens donen informació, ens avisen de situacions de perill. M'agradaria molt destacar també lo agraïda que la gent ha estat amb els cossos de seguretat, amb els bombers, amb la brigada municipal. La resposta per part dels voluntaris i dels efectius que participen en aquestes tasques és encomiable i també el retorn de la gent del nostre poble. El paper de la ràdio de proximitat jo diria que és fonamental, és veritat que nosaltres hi treballem, però per aquest motiu també veiem que totes aquestes històries que expliquem són històries que coneixem de prop, són històries de gent real, són històries que podem contrastar, sobretot en l'actualitat, que es parla tant del tema de les notícies falses i de la verificació, no? A més, també una qüestió important és que les ràdios locals, com a coneixedores de proximitat i del territori, en aquests casos tan puntuals serveixen per a d'altres mitjans de més ampli abast que contacten amb nosaltres per a conèixer precisament aquestes informacions de proximitat i per a que els féssim de guia. Això sí, sense l'audiència i sense els nostres seguidors no podria ser possible. Per tant, moltes gràcies també a tots els que recolzeu aquestes ràdios locals.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Alerta màxima a pràcticament tot Catalunya per el risc d'incendi forestal. 45 municipis estan en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt, i que implica un risc extrem en plena onada de calor, la segona de l'estiu. Però gairebé 400 municipis més estan només una mica per sota, en el nivell 3 d'aquest pla, que implica perill molt alt de foc forestal. Tot plegat mentre els bombers encara no han pogut donar per controlat l'incendi al massís de les Gavarres, que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Des de bombers, el sotsinspector Ferran García es declara preocupat per si es declaren més focs.
7: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aeris també, però l'altre ja necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
5: El risc es multiplica amb l'onada de calor que tenim a sobre i que no arribarà al seu pic fins dimecres o dijous. De fet, hi ha diversos avisos de perill activats per part del Servei Meteorològic. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la vall del Llobregat i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, es formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars Jussà, l'Alt Urgell i al Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus. Per tant, una calor canicular al 100%. N'estem pendents a la xarxa.
5: És dilluns 6 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que fa servir la Unió Europea amb els estats membres. Sònia Kerr.
9: Tot plegat quan està en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
5: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
9: I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics.
5: Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé 1.000 professionals.
9: Ho ha fet públic el Departament de Salut 3 dies després que Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic.
5: En cultura engega l'any Joan Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
9: Va crear o renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o SEAT. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional.
5: Els esports, última etapa del Tour de França per territori català, Anna Freixa.
10: Aquesta tercera etapa ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda. Amb gairebé 196 quilòmetres comptarà amb 4 ports de muntanya. Després de dues etapes, Jonas Vingegaard segueix líder, però amb només 6 segons de diferència respecte a Tadej Pogacar.
5: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i la coordinació, la Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts a 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Pràcticament tot Catalunya està en risc alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques fins i tot pateixen un risc extrem que Protecció Civil situa en el nivell 4 del Pla Alfa. Són localitats del Baix Empordà, l'Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre.
9: A més, s'ha ampliat el nivell 3 d'aquest pla per perill molt alt d'incendi a 385 municipis de 30 comarques.
5: Tot plegat quan encara no s'ha donat per controlat l'incendi declarat divendres al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços en 3 punts que encara els preocupen, especialment el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Salrà. El foc ha cremat, de moment, més de 2.000 hectàrees. Última hora amb Televisió de Costa Brava. Raül Martín, bon dia.
11: Bon dia, doncs sí, fa una hora han fet aquesta compareixença als bombers de la Generalitat i extremen la vigilància davant el pic de calor i mantenen el focus en el flanc dret de l'incendi de les Gavarres. Els bombers mantenen estabilitzat l'incendi, però alerten que les pròximes hores seran especialment delicades per l'episodi de calor intensa previst per aquest dilluns. El sotsinspector dels bombers, Ferran García, ha explicat que ara és el moment en què cal estar més atents, ja que les altes temperatures poden afavorir noves represes dins el perímetre d'incendi. Durant el matí s'han detectat alguns focus secundaris en un barranc situat al primer terç del flanc esquerre, una zona que els equips mantenen sota una vigilància constant. Tot i això, el flanc dret continua sent el punt que més preocupa els bombers i segueix sent la principal prioritat de l'operatiu. També es manté el control sobre una part del flanc esquerre on el foc es va acabar extingint de manera natural. Actualment, els efectius treballen des de terra en 4 sectors diferents del perímetre per consolidar les zones més sensibles i actuar amb rapidesa davant qualsevol revifada. De tot, n'ha parlat el sotsinspector dels bombers, Ferran García.
7: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit, això, els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat, i ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
11: Els responsables de l'operatiu insisteixen que de moment es manté una actitud de prudència i que caldrà veure com evoluciona l'incendi al llarg de la jornada abans de valorar els pròxims passos. D'altra banda, també hem pogut parlar amb veïns de Cruïlles i de Calonja, que han estat una de les zones més afectades per aquest incendi. Asseguren que els van haver d'evacuar i ara mateix escoltem com van viure aquesta evacuació i com es troben ara mateix.
12: Hace 3 días que estaba en el hotel y ahora son amigos de Calonge que me dice Natalie viene a dormir porque nadie me pregunta dónde me voy a dormir. Yo no puedo subir a mi casa, pero ¿dónde me voy a dormir? Si yo no tengo amigos, yo está a la calle.
13: El foc no està apagat oficialment. Llavors, el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar els animals, els peixos i els gats que tenen allà.
11: En paral·lel, Ferran García també s'ha referit a un nou incendi de vegetació agrícola declarat aquest matí entre Terrades i Llers a l'Alt Empordà, tot i que ha remarcat que el dispositiu desplegat a les Gavarres continua plenament operatiu i centrat a evitar qualsevol desestabilització del gran incendi forestal.
5: Gràcies, Raül Martín, des de Televisió de Costa Brava. I és que aquest incendi de les Gavarres té també un vessant polític. Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori.
10: Josep Rius és el portaveu dels juntaires.
14: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
10: Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
15: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
5: Més enllà de Catalunya, també el risc d'incendi en diversos punts continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord. De moment ha calcinat 4.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis a les zones d'Illa, Rodes i Voltaire-Negre, a França.
10: A Castelló, mentrestant, evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Soneja, tot i que 500 persones continuen encara desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
5: I la policia local de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, ha detingut un jove de 30 anys per encendre 4 focus d'incendi al camí vell que uneix el poble amb l'Estartit.
10: Va ser diumenge al vespre quan els agents van identificar el noi quan va intentar robar en una botiga. El jove es va mostrar agressiu, els va amenaçar i va fugir corrents. Els agents van activar una recerca i el van trobar poc després al camí vell. Havia encès vegetació a 4 punts diferents, separats pocs metres l'un de l'altre, amb l'intenció de crear un incendi. La policia els va poder apagar amb un extintor i van detenir el jove.
5: Una acció perillosíssima, donat la situació complicadíssima que s'està vivint, que us estem explicant, i que ho serà encara més els propers dies, ja que el pic de l'onada de calor no arribarà fins dimecres i dijous d'aquesta setmana. Per això hi ha actius diversos avisos del Servei Meteorològic. Volem saber quines temperatures ens esperen els propers dies i ho hem preguntat al nostre home del temps, en Lluís Mi Pérez.
8: Situació de calor extrema. Hem de parlar que som a la setmana estadísticament on comencen les onades de calor més intenses a Catalunya, però amb un superàvit de graus que s'està ja sentint des de fa mesos. De fet, a finals del mes de maig vam tenir temperatures desbocades, gran part del mes de juny temperatures molt altes i els 6 dies que portem de juliol ja amb aquests valors que volten als 40 graus. De fet, a hores d'ara aquests 40 s'estan marcant a l'ombra a moltes comarques interiors de Girona, també de la Catalunya central, de l'Ebre i de Ponent. Aquesta tarda 41-42 graus tindrem, per exemple, el Segrià. I no s'acaba aquí aquesta calor. Demà la mateixa situació, fins i tot més calor. A Girona i Barcelona, 41-42 graus es podrien assolir en alguns indrets interiors de l'Empordà, també de la Vall del Llobregat, i el màxim de calor, per si fos poc, entre el dimecres i el dijous. Haurem d'estar pendents, però probablement s'arribaran a rècords. 43-44 graus a Ponent, són temperatures desbocades, de les quals doncs, n'haurem d'estar molt i molt pendents.
0: Notícies en xarxa.
5: Entrem en matèria política. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que la Unió Europea aplica als estats membres. Ho diu en referència al Consell de Política Fiscal i Financera en marxa a Oviedo per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats. De moment, el govern espanyol els ofereix mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
10: Hisenda destaca que si tira endavant els governs autonòmics no hauran de fer cap esforç fiscal els pròxims 3 anys.
5: Bon Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha argumentat que el criteri de sostre de despesa no ha de ser igual per totes les comunitats perquè tenen comportaments i economies diferents.
17: Quan Europa assigna sostres de dèficit, en els estats que formen part de la Unió Europea no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom, sinó que els assigna en funció de la realitat de cada estat, de les necessitats de cada estat, etc, etc. Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan en superàvit que els que estan en un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
16: Ni la condonació del FLA ni el nou finançament no són a l'ordre del dia del Consell de Política Fiscal i Financera d'avui, sinó que es tractaran en una altra trobada aquest mes. Per part de Catalunya hi participa la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que abans d'entrar-hi ha subratllat la importància que Espanya tingui pressupostos generals.
18: Escoltarem avui el ministre quina és la seva proposta en relació a l'objectiu de dèficit. Aquest és el primer pas importantíssim per poder dissenyar els pressupostos generals a l'Estat. Seria una molt bona notícia que l'Estat tingués pressupostos. Crec que és el que els ciutadans necessiten i demanen, que és que fem polítiques públiques.

0: instituts, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions que es requereixi, o destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Aquestes són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per a la millora educativa de Catalunya. És el primer informe que la institució elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per tal de capgirar els mals resultats acadèmics. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic, potenciar la carrera docent premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat, també adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar la millora de la aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica el responsable d'Educació i Competències de la OCDE, Paulo Santiago.
2: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
1: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers 2 anys els guiaran els canvis.
0: Mentrestant, els sindicats d'educació fan balanç de les reivindicacions aconseguides fins ara i reflexionen sobre com encarar el curs vinent. En el cas de l'Hospitalet de Llobregat, l'acord signat amb Educació permetrà l'arribada de més de 32 professionals al setembre per atendre l'escola inclusiva a la ciutat. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
3: El curs ha acabat, però no les demandes per millorar el sistema educatiu. Tot i que encara no se sap quines mobilitzacions hi haurà per l'inici del pròxim curs, els sindicats es mostren disposats a continuar negociant. Escoltem Xavi Vilanova, delegat d'USTEC a l'Hospitalet.
4: Hem aconseguit un salt qualitatiu en aterrar diferents millores del que estàvem reivindicant. Però hem d'anar a aconseguir més coses.
3: Pel que fa a l'altre sindicat majoritari de l'Hospitalet, Comissions Obreres, Mònica Bori, delegada d'Educació, parla sobre les millores aconseguides.
5: Nosaltres veiem això com un pas endavant, ho veiem com un canvi de paradigma i és un punt d'inflexió per continuar treballant.
3: Al març, el Departament d'Educació va arribar a un primer pacte amb Comissions i UGT. Al maig va arribar a un segon principi d'acord amb USTEC i professors de secundària. Tot i les millores, més d'un 65% dels docents van votar no al preacord i l'USTEC es va fer enrere. Es va tornar a les vagues, però la Generalitat va decidir tirar les mesures endavant. A l'Hospitalet, aquest acord permetrà l'arribada de més de 32 professionals per atendre l'escola inclusiva a la ciutat al proper curs escolar.
0: Passa un minut de 3:15, anem de l'educació a la salut. Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb 972 professionals provinents de noves contractacions o de reorganitzacions dels mateixos equips. Ho ha fet públic el Departament de Salut just 3 dies després que el Sindicat Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. Pel que fa a hospitals, Salut assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits del sistema públic i del 84% durant l'agost. Es garanteixen les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes. Segons Metges de Catalunya, però, manquen mesures organitzatives durant tot l'any i no hi ha diàleg. Javier Ofarril és president del sector d'atenció primària de l'ICS de Metges de Catalunya.
7: No podem seguir siendo el plan de contingencia del sistema. El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado y que antiguamente había algo de planificación y en los últimos tiempos, como todo, tenemos el silencio.
6: Més de 200 serveis de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més del sindicat. Han deixat de fer hores extra per demostrar que el sistema sanitari depèn d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
0: Seguim amb tu, Maite, perquè el Departament de Salut vol millorar l'ús que es fa dels medicaments a Catalunya a través d'una enquesta que està disponible fins divendres, fins al 10 de juliol. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, als centres de primària, a les xarxes socials i punts d'informació. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, i ho ha explicat la responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut a aquesta casa a la xarxa.
6: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques.

0: Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
1: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús, això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut, i com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer d'esport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides.
0: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: A Barcelona, l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros en els propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals. Avui n'han presentat els detalls. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. El nou full de ruta de mercats de Barcelona completarà la reforma de tots els equipaments en els propers 5 anys amb un pressupost de 100 milions d'euros. Entre les grans remodelacions ja en marxa o previstes hi ha el Mercat de la Mercè, el de Sant Martí, el de Felip II, el de la Beceria, que s'inaugurarà el mes d'octubre, o el de l'Estrella, que finalment no posarà carpa provisional als jardins del Baix Guinardó després que els veïns ho portessin als tribunals. L'Ajuntament defensa la bona salut de la quarantena de mercats amb el 95% de les parades obertes, 7.500 llocs de treballs directes i un impacte econòmic de 560 milions. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica.
5: Crec que és important que ho diguem perquè si no al final tenim aquesta sensació de que els mercats van malament. Els mercats van molt bé i el millor que podem fer els barcelonins i les barcelonines perquè vagin igual de bé és anar a comprar allà. I crec que això també és important que ens ho repetim també com a consumidors, no? També on decidim comprar. És una acció política.
4: El nou pla estratègic de mercats també prioritzarà durant la propera dècada la modernització i la digitalització dels equipaments, nous canals de venda i revisió horària i el repte del relleu generacional, entre d'altres aspectes.
3: Canviem de comarques. L'Audiència Provincial de Lleida resol gairebé 90.000 assumptes judicials en el darrer any. Malgrat tot, més de 70.000 expedients continuen en tràmit per la saturació dels jutjats de primera instància. Guau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
6: Aquest dilluns al matí ha tingut lloc la presentació de la memòria anual de l'Audiència de Lleida, on el seu president, Albert Guilanyà, ha destacat la necessitat de la creació de noves places pels propers anys.
7: De caràcter molt urgent, que possiblement podrien crear-se abans de que acabés l'any, ja hauria la sisena plaça a la secció segona de l'Audiència Provincial, que ara en aquest moment disposa de 5 places, passaria a tindre 6 places de magistrat, la creació de la plaça número 3 a Cervera, que em fa l'efecte que és absolutament indispensable.
6: El president ha explicat que aquesta saturació dels jutjats ha estat provocada per un mal dimensionament de les places creades durant els darrers 20 anys i perquè molts advocats d'arreu d'Espanya presenten demandes a Lleida. Segons el Consell General del Poder Judicial, una plaça hauria d'assumir 1.200 assumptes a l'any i actualment les 6 primeres de Lleida en tenen gairebé 3.000, encapçalant els rànquings de tot l'Estat. A més, actualment la província de Lleida compta amb 46 places, de les quals 12 pertanyen a jutges substituts.
3: I és moment per a la cultura. Avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
9: Diseñaba desde las necesidades de la gente, no desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no?, donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
8: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
3: I arriben els esports. que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Avui el Tour de França és protagonista, tot i que ja deixa Catalunya després de 3 etapes en terres catalanes.
10: Bon dia, Marta. Sí, en aquesta darrera etapa la prova ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda. Amb gairebé 196 quilòmetres, aquesta etapa comptarà amb 4 ports de muntanya, 3 de tercera categoria i un de primera, l'ascens a la Collada de Toses. Una etapa que no tindrà públic quan travessi la frontera francesa com a conseqüència dels incendis que afecten els Pirineus Orientals. Jonas Vingegaard continua líder després de l'etapa d'ahir, però només 6 segons de marge respecte a Tadej Pogacar. Ara mateix hi ha una escapada de ciclistes que tenen 3 minuts de marge respecte al pilot on hi ha precisament Vingegaard i Pogacar. El pas per Campdevano, Mats Pedersen, ha estat el primer.
3: Doncs justament a Campdevano el públic està vibrant amb aquesta prova. Estan omplert les dues bandes de la Nacional 260 per veure els ciclistes. Anem fins allà. Ràdio Ripoll, Marc Roura, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs sí, el Tour de França justament acaba de passar ara per aquí els últims, acaben de passar per Campdevano. El grup de ciclistes escapats s'han disputat l'esprint intermedi que finalment, com dèieu, s'ha endut el danès Mats Pedersen de l'equip Lidl Trek. El pas del Tour de França ha plegat centenars de persones aquí al municipi que han sortit als carrers a veure i a viure aquesta etapa del Tour de França. De fet, molts campdevanolencs, com la Tània o en Pol, han volgut aportar el seu granet de sorra fent voluntaris.
12: Nosaltres amb la família, com que és un dia de festivitat i algo excepcional aquí al nostre poble, doncs hem volgut participar, col·laborar i bueno, fer el que és l'ambient que estem veient per aquí, la gent del poble, gent de fora, i que passi per aquí és doncs una sort.
13: M'agraden molt les bicis de carretera i l'esport en general i per això he vingut aquí i a sobre tinc família que són voluntariats i és un pas més per poder-ho vindre amb més facilitat. I una cosa a més també és que és un orgull tindre-ho aquí a la nostra terra, que feia 70 anys que no passava i és una oportunitat.
11: Ja ho sentiu, doncs un ambient de gala i molta expectació a peu d'asfalt per viure en directe el major espectacle del ciclisme mundial.
3: Sens dubte, gràcies Marc Roura des de Ràdio Ripoll. I a banda del Tour, l'actualitat esportiva també està marcada, Anna, pel Mundial de Futbol.
10: Sí, perquè aquest vespre a les 9 juga la selecció espanyola, on buscarà l'accés als quarts de final davant la Portugal de Cristiano Ronaldo. En hoquei patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. Escoltem-lo.
14: No t'enganyaré, per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta, i a sobre en l'esport que tant estimem, així que la veritat que un dels dies més feliços de la meva vida. Amb la família sobretot, amb la meva filla, amb la meva dona, portem molts anys voltant i crec doncs també nosaltres som del Maresme i al final doncs és un autèntic honor, molta responsabilitat també a defensar aquests colors.
10: En bàsquet, el Real Madrid ha fet oficial ja la incorporació de Pedro Martínez com a nou tècnic de bàsquet durant les 3 properes temporades. El català arriba després de proclamar-se campió de la Lliga Endesa amb el València Bàsquet. I segons ha pogut saber la xarxa, el Quitzenàs Manresa està molt interessat en el fitxatge del pivot canadenc amb passaport sud-africà Nick Onghenda.
3: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
1: Vale.
0: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
2: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
3: Ràdio Montornès, éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són pendents d'un incendi a Sant Manat que ha cremat un camp de conreu i que ha agafat la vessant sud del turó i crema ascendent a vegetació forestal. Els bombers prioritzen el flanc esquerre d'aquest incendi que ha llançat focos secundaris. De moment hi treballen 27 dotacions terrestres i 7 aèries. Estarem molt pendents de veure com evoluciona perquè pràcticament tot Catalunya està en risc alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques pateixen un risc extrem. Protecció Civil situa a nivell 4 del Pla Alfa. Són localitats com el Baix Empordà, l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre. Tot plegat quan encara, recordem, no s'ha donat per controlat l'incendi que es va declarar divendres al Massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços en tres punts que encara els preocupen, especialment en aquest cas el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Celrà. Un incendi que també té un vessant polític. Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori. Josep Rius és el portaveu dels juntaires.
4: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
3: Des del PSC, la vicepresidenta, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic. L'escoltem.
5: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
3: I la policia local de Torroella de Montgrí ha detingut un jove de 30 anys per encendre 4 focus d'incendi al camí vell que uneix el poble amb l'Estartit. Va ser diumenge al vespre quan els agents van identificar el noi quan va intentar robar una botiga. Es va mostrar agressiu, els va amenaçar i va sortir corrents. Els agents van activar una recerca i van trobar poc després el camí vell. Hi havia encès vegetació a 4 punts diferents separats per poc més que d'uns metres.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès 91.2 FM.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.
3: Tenir-te aquí al davant, tots els dies que vindran.
4: Sintonizes Ràdio Montornès.
5: So, how's your evening so far?
6: Bonsoir, Safa.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Diversos nuclis de població i urbanitzacions entre Sentmenat i Castellar del Vallès estan confinats arran d'un incendi i treballen més d'un centenar de bombers. Allà hi ha el nostre company de Televisió Sabadell, Josep Collell. Bona tarda.
3: Bona tarda, doncs l'ESALER que s'ha rebut ara fa aproximadament mitja hora decretant aquest confinament dels diferents nuclis de la població entre Sentmenat, Castellar del Vallès i també alguna organització de Caldes de Montbui. El foc que s'ha declarat a 2:45 de la tarda i que ara mateix encara continua cremant sense control a través del parc natural. Una preocupació que s'extén en tots els bombers, sobretot en el flanc esquerre, que és el que està avançant amb més velocitat a uns 800 metres per hora i que ara mateix ha provocat aquest confinament que us comentàvem. No se sap, evidentment, encara quines poden ser les causes de l'origen de l'incendi. El que sí que sabem és que en les primeres valoracions de gent rural ja hi ha 10 hectàrees cremades, però aquesta xifra, segons diversos mitjans, podria estar augmentant en els darrers moments. Preocupació aquí a Sentmenat, també a Castellar i també a Caldes de Montbui, del qual hem vist l'alcalde ara fa uns minuts, perquè aquest incendi ara mateix continua cremant sense control i els bombers ja han anunciat que és un incendi d'alta intensitat.
2: Moltíssimes gràcies, Josep, per la feina. Ja ho sentia, més que a més tot Catalunya està en alt risc d'incendi, 45 municipis estan a nivell 4 sobre 4 i tenim pendent encara aquest incendi de les Gavarres que ha posat els darrers dies un altre cop al debat sobre la gestió dels boscos. En aquest context, el director general de Boscat, Jordi Terrades, ha actualitzat a la xarxa la feina que fan els equips que estan sobre el terreny i ha parlat del que ho fan per evitar greuges com aquests grans incendis. L'escoltem.
4: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
2: I el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat que el pròxim dimecres 29 de juliol se celebrarà el Consell de Política Fiscal i Financera per debatre el nou model de finançament territorial. Espanya ho ha explicat després de la reunió del Consell d'aquest dilluns i en el que s'ha centrat a parlar dels objectius de dèficit de les comunitats autònomes per aquest període de 2027, la imminent, fins al 2029.
1: Notícies en xarxa.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
1: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
2: Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès.
3: Estàs escoltant Radio Montornès, al 91.2 de la FM.
4: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
5: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes una tarda més a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Vinga, que comença la setmana. Tornem a estar aquí amb vosaltres una tarda més a Ràdio Montornès i estarem fins a les 6 en punt de la tarda amb informació, divulgació i entreteniment, com sempre, de dilluns a divendres. Així que si ens voleu escoltar, ja sigui que esteu anant de vacances, de camí, jo què sé, a la platja, a qualsevol lloc, ens podeu continuar escoltant a 91.2 de l'FM, que això amb les onades sona encara millor, i a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil també de Ràdio Montornès, i si esteu a casa o a algun lloc amb una tele, així espero que sigui amb un ventilador o amb l'aire condicionat, doncs que ens podeu escoltar també buscant Ràdio Montornès al canal i escoltar-nos també a través del vostre televisor. Nosaltres tornem després del cap de setmana, ja sabeu que parlo en plural perquè a més de la redacció tinc a la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
6: Bona tarda, Mireia.
5: Què tal? Com ha anat el cap de setmana?
6: Breu i curt, com sempre.
5: Sí. O a mi se m'ha fet bastant intens. De fet, coses que van passar el divendres em sembla que fa moltíssim que van passar. I avui estic molt cansada, molt de dilluns, no tu, que estic molt, molt, molt, molt cansada.
6: Ha sigut intens, vull dir, llavors ha passat volant també, no?
5: Sí, de ràpid sempre es passa, eh? Però he fet com moltes coses diferents i sembla que hagi estat una setmana, eh? No clar. Sé, noto avui que necessito un cap de setmana
6: no,
5: del cap de setmana.
6: Clar, és que no has invertit temps en descansar una miqueta i clar,
5: bueno,
6: avui...
5: Ahir vas fer bastant piscineta, no me ves más morena?
6: Home,
5: un montón, eh? Que va.
6: Un color aquí, que vaja, eh?
5: He passat, no sé, de blanc nuclear a blanc, no sé, no, vainilla.
6: Poc a poc, poc a poc.
5: A vainilla he passat.
6: Que el sol no, no
5: és que clar, jo a l'ombret, m'agrada estar al sol, però no a les hores que piqui més. És veritat que cada poc m'estic ficant crema, refrescant-me. No m'agrada que la meva pell pateixi i que després mai se sap el que pot passar.
6: Oh, i tant.
5: Ai, ja que estem parlant de la calor, just abans d'entrar estava mirant així les darreres notícies i he vist que sí, que el dimecres, atenció, perquè estarem al nivell 6 sobre 6 per calor intensa. O sigui, el màxim nivell, pràcticament tot a Catalunya, i els que no, al nivell 5, vull dir, tampoc és que tinguin un panorama gaire millor, sobretot durant les hores centrals. En el nostre cas, aquí a Montornès, a la comarca, de 12 del migdia a 6 de la tarda, estem marcats en aquest color vermell que indica que estem en el màxim perill per la calor. Així que... molt de cura.
6: Això serà com caminar sobre foc directament,
5: sí,
6: no?
5: Sí, aquell el dimecres prohibit sortir a partir de les 12 i una miqueta abans, si pot ser, tothom, si pot ser, òbviament, a casa, intentar beure molta aigua, com sempre diem, refrescar el que puguem la casa per la nit, després intentant que no entri la calor, perquè no és una cosa que ens haguem de prendre a broma, i sobretot dimecres serà, sembla, de moment, el pitjor dia de la setmana. Així que en compte anirem informant, això sí, de possibles canvis que hi puguin haver, donarem consells també demà sobre les onades de calor, però...
6: important, oh. I segur que hi ha algun oient que s'està escoltant que estarà pensant Ah, tant que volíeu que vingués a l'estiu,
5: sí,
6: no?
5: Sí, bueno, quan, però eh? A veure, anem a ser, no? Sí. Estiu sí, infern no.
6: Exacte, sí, sí.
5: Hi ha aquí una diferenciació bastant gran, eh? Una
6: exacte.
5: Diferència gran aquí. Bueno, això us volia explicar sobre la calor, que estem en onada i que el dimecres, segons ens diuen des de les fonts oficials, haurem d'anar amb molt de compte i evitar sortir de casa. Ni a la piscina. Aquelles hores, a casa, resguardats del sol. És el millor que podem fer.
6: Com diu la promo de l'ABC, a caseta,
5: perfecte,
6: bevent i fresquet.
5: Això és. Bé, no estem aquí només per donar males notícies ni preocupar-nos. Sabeu que a l'interseccció també s'agrada passar una bona estona. Així que comencem amb uns quants acudits. Se'ns els porten les nens i les nenes de l'escola Mugent, que, com us vam explicar fa uns dies, han gravat acudits a la seva escola i ens els han enviat per que els podem compartir amb tots i totes vosaltres. Avui us portem els acudits explicats per la Mia Montemolín, la Bianca Hernández i en Josep Bridar.
7: Ràdio Escola Mugent, el que més escolta la gent.
8: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
9: No us perdeu els d'avui, som-hi!
10: Hola, em dic Mia i avui us he portat un acudit. Al parc es troben dues mares amb dos nens petits. El meu fill camina des dels 6 mesos, diu la primera. I l'altra diu, pobret, no està cansat?
11: Hola, sóc la Bianca i aquest és el meu acudit. Què li diu una pedra a una altra? La vida és dura.
12: Hola, sóc el Josep i et diré un acudit. Què li diu un semàfor a un altre? No miris, que m'estic canviant.
13: Us han agradat?
14: Esperem que sí!
15: Moltes gràcies per seguir
16: a la gent Mugent.
5: Adéu! I tant que ens agraden els acudits que ens envien els infants de l'escola Mugent. Demà n'escoltarem més. Avui, de moment, anem a centrar-nos en l'actualitat de Montornès. Avui parlant de temes que han passat a Montornès i que han d'estar al dia, és la presentació de la candidatura de Fem Montornès per les properes eleccions municipals. Serà Fran Sánchez. Ja es va anunciar, però no ha estat fins aquest divendres que han fet un acte obert a la ciutadania per presentar la candidatura a tot el veïnat. Ràdio Montornès hi va estar i vam poder parlar tant amb ell com la secretària de l'organització, la Irene Gia, i avui us portem aquesta notícia per començar la intersecció. Després ens visitarà el Sergi Casanovas i l'actualitat esportiva local, que tot i que avui la secció pinta una miqueta més curteta, encara hi ha resultats del cap de setmana que valen la pena repassar avui, dia 6 de juliol. I també ens visitarà, ja per acomiadar-se fins la temporada vinent, la Nina Molano. Aquesta tarda de dilluns, és primer dilluns de mes, i això vol dir que tenim noves recomanacions literàries. La Nina, que per cert porta des de l'inici de la intersecció amb nosaltres.
6: És una col·laboradora...
5: Sí, déu-n'hi-do, 5 anys que porta la Nina més rere més recomanant-nos lectures. I avui lectures que tenen a veure relacionades amb l'estiu, així que ens podem portar a la platgeta, a la piscina o llegir a casa.
6: També.
5: Sempre és un bon moment per recuperar l'hàbit de la lectura i poder dedicar-li una miqueta més de temps. Així que avui serà el tema.
6: Jo tinc dos llibres pendents, eh? A veure si aquest estiu em poso les piles.
5: Només?
6: I...
5: Jo en tinc molts, eh? M'hauria de posar molt les piles.
6: De veritat, un tercer, eh? Perquè ara el meu aniversari m'ha arreglat un altre, que el tinc amb el plàstic i tot allà.
5: Perquè no li entri pols, que es conservi bé. Bueno, doncs si no en teniu cap i busqueu una idea, o si sou com jo, que tot i així us agrada anar comprant més o agafant més en préstec perquè us entra pels ulls o pel que sigui, doncs avui estigueu atents perquè la Nina ens portarà diverses recomanacions per l'estiu. I acabarem, com tots els dilluns, repassant les novetats musicals, però en format de batalla. Ho farem amb el nostre company, amb el José Luis Cano. Tindrem una batalla musical per intentar trobar la millor novetat de la setmana. Aquella cançó que acabi de sortir, que creiem que és la millor del millor. El marcador està bastant ajustat. Va guanyar José Luis la setmana passada, no fa un parell o tres de setmana, entre vacances i antibatalles. Anem 11-12, va guanyant per un punt. I ens queda, sí, només una altra batalla musical. Això vol dir que o acabarem en empat o el José Luis guanya. Està la cosa... Bueno, a veure què passa.
6: I atenció, eh?
5: Sí. Ai, la cosa és que contents que tornem aquí. Ah, no, avui és l'última batalla, ara que miro el calendari, eh? Així
6: què
5: que
6: dius, ara?
5: Sí, clar, la setmana que farem antibatalla.
6: Llavors serà empat o victòria, no?
5: Clar, sí, sí, sí. Això és decisiva, la batalla d'avui. Bueno, hem d'esperar uns minuts per saber què passa i per escoltar quines cançons hem triat que s'enfrontaran en aquesta batalla musical. Va, nosaltres ara que passen 13 minuts de les 5, aprofitem i anem a repassar els títols del dia. Comencem amb que ahir una 60ena de persones es van mullar per l'esclerosi múltiple a Montornès. El Salt Solidari els va fer a les 12 del migdia a les piscines d'estiu del Complex Esportiu Municipal Les Vernedes. La iniciativa, impulsada per la Fundació Esclerosi Múltiple, vol sensibilitzar i recaptar recursos per millorar la qualitat de vida i l'atenció de les persones afectades per aquesta malaltia, així com donar suport a la seva recerca mèdica. Escoltem a la directora de comunicació de la Fundació, Iria Sa.
13: Recaptar fons per la recerca i per la neurorehabilitació, per les 12.000 persones que viuen amb esclerosi múltiple ara mateix a Catalunya. I l'altre objectiu és sensibilitzar sobre què significa viure amb esclerosi múltiple. És una malaltia neurodegenerativa que actualment no té cura i que encara hi ha molts estigmes i no es coneix prou. Llavors el Mulla't és una oportunitat per donar suport, per fer aquest salt de manera molt simbòlica, però alhora doncs, de dir, estem al teu costat, no? Et donem suport i donant suport a la Fundació dona suport a totes aquestes persones que viuen cada dia amb esclerosi múltiple.
5: Des de la setmana passada, el complex té disponibles també productes del Mulla't. De moment, aquí a Montornès s'han recaptat 216 euros. Enguany, la Fundació s'ha fixat el repte de recaptar 350.000. De moment, ha comptabilitzat prop de 200.004. Dilluns vinent s'obrirà el termini d'inscripcions per al proper curs dels tallers del Casal de Cultura. S'oferten formacions de ceràmica, de pintura, de restauració, de patchwork, també d'hipopressius, de pilates, de ioga, de balls en línia i de salsa i bachata. El principal canvi respecte a l'any que acaba de finalitzar són dos torns més dels tallers de ceràmica. Escoltem a la regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez.
14: Hem hagut de fer, de cara al curs vinent, doncs, reajustar els tallers perquè tenen molta demanda. Hem anat canviant doncs, els gustos d'aquests usuaris i ens hem adaptat doncs, a això, a aquests gustos. Ara el que n'hi ha de nou és el taller de ceràmica, que farem 4 torns perquè s'han tornat boges i bojos i els agrada molt. Ja hem vist el que tenim d'exposició i n'hi ha veritables meravelles.
5: Els preus de les formacions varien dels 12 als 34 euros al mes, depenent del curs i de les bonificacions disponibles. Les inscripcions es poden fer des del 13 al 16 de juliol. Es poden fer en línia per ordre d'entrada al web inscripcions.montornès.cat o bé presencialment al Casal de Cultura els dilluns i dimarts a la tarda i el dimecres i el dijous al matí. Els tallers començaran la setmana del 28 de setembre. L'atur al Vallès Oriental ha registrat un lleuger augment al juny. En total, a la comarca hi ha 16.717 persones aturades, 175 més que al maig. Així ho ha informat l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal. Tot i aquest augment, l'atur comarcal es manté en nivells similars als de l'any 2008, però s'allunya de la tònica registrada al conjunt de Catalunya, on l'atur ha tornat a disminuir lleugerament. Malgrat l'increment mensual, la comparació amb les dades d'un any enrere continua mostrant una evolució positiva. Pel que fa a la variació anual, l'atur a la comarca s'ha reduït en un 3% i mig. A Montornès, el juny ha acabat amb 815 persones en atur, 13 més que al maig, però 2 menys que fa un any. I amb l'última cosa amb la que us heu de quedar és que tots els infants que han fet la inscripció a les colònies de l'Esplai Panda i han entregat la documentació tenen la plaça assegurada. El dijous 23 de juliol a les 6 de la tarda es farà una xerrada informativa al Centre Infantil La Peixera. Les famílies hi podran assistir amb els seus fills i filles, ja que s'habilitarà un espai de joc. L'Esplai ha informat que encara queden places per a infants nascuts entre el 2013 i el 2015. Per poder inscriure's o demanar informació, cal que us adreceu al Centre Infantil Pintor Mir. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Fem un tornés ha presentat el seu candidat per a les properes eleccions municipals, Fran Sánchez, en un acte celebrat a Can Xarracan. L'esdeveniment ha comptat amb l'assistència de més de 100 persones i ha consistit en uns parlaments i un sopar popular. En declaracions dels mitjans de comunicació, Fran Sánchez ha parlat de com ha estat el paper de la formació a l'oposició i ha volgut enviar un missatge d'agraïment a les persones que van assistir a la trobada.
17: De posar en valor la feina feta durant aquests 3 anys, d'agraïment a la gent que ens acompanya i que ens dona força per tal de continuar i sobretot de confiança. Nosaltres tenim un repte molt important, l'assumim, creiem que el canvi a Montornès és una possibilitat real, que cal obrir una nova etapa a Montornès i nosaltres estem disposats a liderar-la. Aquests 3 anys han sigut uns anys de molta feina, moltíssima feina. Jo crec que a l'oposició hem sigut dels que més hem treballat en aquest sentit, no? Hem publicat moltes revistes, hem enviat moltes coses, hem portat moltes iniciatives en el ple, hem alertat d'algunes coses que no ens agradaven i hem pogut incidir una petita part en la política d'aquest equip de govern, no? Una petita part, no? Si avui el centre de dia és una obra que està en marxa, és entre d'altres, perquè hi han hagut 10 regidors de l'oposició que han dit que es prioritzava aquest equipament o no hi havia ni pressupostos ni mandat. Per tant, jo crec que hi ha una feina que sí que hem fet i que fem Montornès. Hem portat una feina molt important dintre de l'oposició de Montornès.
5: Amb la mirada posada en els propers comicis, Sánchez ha dit que volen escoltar i crear un diàleg amb el veïnat per elaborar la seva proposta de govern.
17: Nosaltres considerem que s'ha de prioritzar un diàleg cap a la ciutadania i això implica escoltar. Si només parla una persona, això no és diàleg. Implica també una relació més pròxima als ciutadans i ciutadanes de Montornès i, per últim, una relació molt més empàtica. No? I acceptar la diferència i acceptar que a vegades hi ha punts de vista diferents. No? Per tant, jo crec que ara és un moment molt important, aquest any, gairebé any, que ens queda per tal de poder escoltar, per tal de prioritzar propostes i per tal de fer un projecte de govern per tal de governar Montornès el següent mandat.
5: La secretària d'Organització de FEM Montornès, Irene Gea, ha declarat que ara estan treballant en la llista per les eleccions i ha afirmat que confien molt en Sánchez.
18: Estem treballant propostes, però això sempre, i la llista que presentarem d'aquí un any a les properes eleccions municipals. Tenim clar el candidat i ara hem de continuar amb la resta de l'equip. El balanç és que tant ell com els altres dos regidors estan fent superbé a l'Ajuntament, a l'oposició, i bueno, ell es va presentar com a candidat i endavant, hem confiat també, confiem molt en el Fran.
5: Recordem que, a més de Fran Sánchez per fer Montornès, també coneixem la candidatura del PSC per les properes eleccions municipals. De nou serà Eva Díaz. I nosaltres anem amb una miqueta de música abans de passar a l'actualitat esportiva. Us portem una novetat musical i una col·laboració així molt estiuenca que ens arriba des del divendres. És la cançó més nova de Manuel Turizo i ha col·laborat amb Martin White per proposar-nos La Guaracha, oh, oh, oh. Així que anem a escoltar-la.

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: Passem a parlar d'esports. Ja tenim amb nosaltres a Sergi Casanovas. Bona tarda, Sergi.
2: Bona tarda.
1: Què tal, com estàs?
2: Bé, bé, aquí avui passant calor.
1: I tant, tu diràs.
2: Passant calor. I bueno, avui doncs mira, diré que vinc de Granollers.
1: Ah, molt bé. A veure el Tour de France.
2: A veure la sortida de l'etapa del Tour de França.
1: Hi havia molta gent o què?
2: Jo crec que hi havia bastanta gent, però no potser tan rebentar, tan a petar com a Barcelona, clar, potser, o altres llocs. Però bueno, hi havia gent.
1: Ha estat xulo, t'ha agradat?
2: Sí, bueno, ha estat una experiència xula veure l'inici de l'etapa, no? Clar, que era més...
1: Perquè aquí algun cop hem vist passar ja els ciclistes, però sí, no és el mateix.
2: Clar, aquí el Tour de França a Montornès va passar el 2009, que això ho han dit ja diversos cops, ara que estava el Tour per aquí.
1: Sí.
2: I aquí van passar a tota velocitat.
1: Clar, va ser un moment, jo me'n recordo haver baixat a la rotonda que tenim aquí i veure passar els ciclistes, sí, sí. Bueno, doncs, sortida que has pogut veure en directe, si fent de corresponsal d'esports. Has reconegut algun ciclista o no? No t'ha donat temps.
2: És difícil, perquè tot i que Granollers encara passaven lents perquè estaven començant l'etapa, anaven més de passeig, però tot i així són 100 ciclistes,
1: clar,
2: o alguna cosa així.
1: No, són moltíssims.
2: És molt difícil. Però bueno, bastant bé, sí, els he vist passar dos cops, perquè passàvem per dos carrers junts, doncs primer un i després l'altre.
1: Molt bé, doncs apa, mira, actualitat del moment que tenim aquí, i ara ja marxaven cap a Girona, en França, no?
2: Sí, ara, de fet, ho estava veient ara abans de venir aquí, ja havien arribat a França. Ja estaven acabant l'etapa.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí que ja s'ha acabat aquesta...
1: Quin cansament.
2: L'experiència catalana del Tour ja s'ha acabat.
1: Ja ha passat, curta però intensa. Sí. Bueno, anem a centrar-nos en Montornès, perquè la secció també potser és una miqueta curta i intensa, no, avui?
2: Sí, al final es nota ja que és una mica estiu, i ja estem ben entrats l'estiu, ja en ple mes de juliol, i al final es nota que doncs, l'esport descansa l'estiu, perquè qualsevol es fot a fer esport
1: amb aquesta
2: calor. Hem d'anar
1: en compte, sí. Totalment.
2: Sí, totalment, s'ha d'anar en compte que fa molta calor, i els cops de calor i tot, doncs, són molt probables, però tot i així hem tingut alguna cosa.
1: Molt bé, doncs vinga, anem a repassar-la.
2: I comencem parlant d'atletisme, perquè hem tingut el Campionat de Catalunya Màster a l'aire lliure, que s'ha fet a Sabadell.
1: Molt bé. I què tal?
2: Campionat.
1: Sí, a l'aire lliure, sí. I a Sabadell no ha fet gaire fresqueta aquest cap de setmana, però...
2: A l'hivern fa mal temps, a l'estiu fa bon temps, s'ha d'aprofitar. I hem tingut 11 participants del Club Atletisme Montornès en aquest campionat de Sabadell, que han aconseguit un total de 14 medalles.
1: Uau, o sigui, més medalles que participants.
2: Sí, sí, clar, al final
1: competeixen
2: a diverses categories, a diverses proves cadascun. I bueno, destacarem en aquest cas les dues primeres posicions, les dues medalles d'or que hem tingut, que han sigut per l'Antonio Padilla, que ha estat primer als 5.000 metres llisos, i per la Sandra Cortés, que ha estat primera al salt d'alçada. Ella no s'ha quedat amb això, perquè també ha estat segona al llançament de disc i tercera al llançament de javelina.
1: Uau, si no doblet, no? I ha fet triplet.
2: Triplet.
1: Ha una
2: I
1: de cada.
2: Tenim un altre atleta del Club Atletisme que ha fet triplet, en aquest cas la Meritxell López, que ha estat segona al llançament de pes, tercera als 100 metres llisos i tercera al llançament de disc.
1: Déu-n'hi-do, quin nivell tenim a Montornès, eh?
2: Déu-n'hi-do, i també repassem doncs, més medalles que hi ha hagut, com les plates de Manuel Tejada i Francisco Díaz en el salt d'alçada i en el llançament de javelina, i el Manuel també ha aconseguit el bronze als 100 metres llisos.
1: Molt bé.
2: I finalment els bronzes de Félix Álvarez, Antonio Santana i David Ramírez, en el seu cas el salt d'alçada, en el cas del Félix, i salt de llargada per l'Antonio i pel David. I finalment també destacar una medalla col·lectiva, perquè l'equip masculí del Club Atletisme Montornès ha aconseguit ser segon, ha aconseguit ser medalla de plata als relleus de 4x100 metres.
1: Molt
2: així,
1: bé.
2: En categoria màster 45. Així que aquesta ha estat la medalla col·lectiva i el resum de les 14 medalles que ha aconseguit el Club Atletisme Montornès en aquest Campionat de Catalunya Màster.
1: Doncs enhorabona al club i a tots i totes les atletes. Continuem amb bones notícies.
2: Continuem ara, en aquest cas, amb els escacs, perquè passem del Campionat de Catalunya al Campionat d'Espanya, i és que tenim a l'Àlex Villa, que es proclama de nou campió d'Espanya.
1: No falla, l'Àlex Villa, i ara més ja tot un professional.
2: Sí, el tenim allà, doncs, en aquest cas, el Campionat Estatal, de nou amb una primera posició, i és que el jugador de Montornès ha liderat la selecció catalana en el Campionat d'Espanya autonòmic de categoria sub-16, que s'ha disputat a Galícia, i això hem tingut a l'Àlex, que ha estat el millor de la selecció catalana, perquè ha aconseguit 4 punts i mig de 6 que en podia aconseguir ell.
1: Molt bé.
2: Així que molt bon resultat. I a més ha obtingut el premi de la medalla de bronze en el primer tauler.
1: Així
2: que una actuació molt destacada de l'Àlex Villa, que anava una mica com a capità de la selecció, com a millor jugador, i ha complert amb el paper.
1: Totalment.
2: I ha aconseguit un molt bon resultat i campió d'Espanya.
1: Doncs enhorabona. Què més ha passat d'aquest cap de setmana?
2: Doncs anem ara cap al patinatge artístic, perquè tenim el Club Patí Montornès ja acabant les últimes competicions abans d'estiu.
1: Sí.
2: En aquest cas parlem del grup show del club, que ha tancat doncs aquesta temporada abans de l'estiu amb el Criterium de Grup Show, una competició que s'ha celebrat a Reus, i on l'equip local, l'equip de Montornès, ha finalitzat en setena posició a la categoria nivell 2 júnior, amb un total de 14,43 punts. I això, doncs, amb aquest Criterium, el Grup Show, no, doncs, que tanca ja també
1: una
2: aquesta...
1: Una temporada intensa per ells, perquè sí. Ferrers acollien el trofeu, el primer trofeu de show aquí a Montornès, sí. I ara acaba la temporada, bueno, doncs, molt bé.
2: Que han estrenat coreografia, moltes, sí. Han participat en moltes competicions en comparació del primer any. Aquest any han estat a tots llocs, a competicions per tots llocs, a Criteriums, Copes Catalunya, han tingut una mica de tot i també van tenir aquest torneig aquí a casa.
1: Doncs enhorabona per aquesta bona temporada del grup de show del Club Patí Montornès, i ara descansar. Ja deien que avui la secció era una miqueta més curteta, però tot i així encara ens queda una associació per mirar.
2: Doncs sí, acabarem una mica mirant cap a la muntanya, cap a l'associació excursionista Lleure Montornès, que continua fent les seves sortides habituals cap de setmana, s'aprofita també una mica el bon temps, encara que faci calor. I en aquest cas destaquem que l'associació ha tornat a organitzar una sortida amb la cadira Joelet. Recordem aquesta cadira que van aconseguir, que serveix doncs per pujar a persones minusvàlides a les muntanyes a fer aquestes sortides.
1: Molt xulo.
2: I en aquest cas, amb aquesta cadira han fet una ascensió al Montcau, que és un dels cims de Sant Llorenç del Munt, i on han participat una vintena de membres de l'associació. Així que una nova sortida amb aquesta cadira Joelet per l'associació excursionista Lleure Montornès.
1: Sí, que pràcticament cada setmana tenen encara alguna activitat, i aquestes estan molt bé, poden apropar la muntanya a gent que si no podria pujar. Doncs aquí ho deixem avui, Sergi. Jo no sé si la setmana vinent hi haurà alguna coseta a repassar. Els campus estan a tope, el campus d'handbol, de bàsquet, de futbol sala, funcionen en ple rendiment, i no sé si hi haurà alguna competició més.
2: Competicions ja jo crec que difícil, perquè ja les competicions aturen per estiu, ja sí que queden els campus, queda el lleure, òbviament, però les competicions ja fins finals d'agost, setembre, donem un descans als nostres atletes i als nostres esportistes, que se'l mereixen després de la temporada.
1: Totalment. Tu també, Sergi, tens merescut el descans. Bé, doncs, si no parlem la setmana vinent, espero que vagi molt bé les vacances. I gràcies per agrupar-nos, com sempre, a tota l'actualitat esportiva.
2: Doncs gràcies, igualment, i bueno, fins la propera, quan sigui.
1: Que adéu, Sergi. Me he despertado de madrugada. Anem amb la veu tan bonica que té Marta Santos. De seguida rebrem a la nostra següent convidada, a la Nina Molano, en aquesta tarda de dilluns a Intersecció. Abans us deixem escoltant aquesta cançó tan bonica, Todo de mí.

0: I ara anem cap a la darrera secció de la temporada Atrapada entre llibres. Tenim amb nosaltres a la Nina Molano. Molt bona tarda, Nina.
1: Bona tarda, Mireia.
0: Què tal? Com ha estat l'estiu?
1: Doncs molt bé, jo ja superfeliç, ja sabeu, és la meva estació preferida, o sigui que jo estic molt contenta de tenir temps, de poder posar-me morena, anar a la platja, a mi m'encanta.
0: Home, això sempre agrada. Bueno, és veritat que no tothom, però la majoria sí, tot i que amb una miqueta menys de calor també ens aniria bé.
1: També és veritat, sí, sí, perquè això és ja exagerat, però bueno, sempre que puguem anar a la platja o a la piscina quan es pugui amb un llibre, doncs bueno, encara.
0: Se vive mejor. Doncs, Nina, darrera secció de la temporada, i a veure, estava clar que havíem de parlar de recomanacions de llibres per llegir a l'estiu, perquè jo crec que és una època on la gent que normalment no llegeix aprofita i agafa l'hàbit.
1: Sí, sí, totalment. I la gent que li agrada llegir, per exemple, jo, és quan més llegeixo. Durant el curs aquest any, almenys no he tingut gens de temps, i vull aprofitar ara per posar-me una mica al dia amb tots aquells llibres que tinc pendents.
0: Pues a veure si ho aconsegueixes. Per la resta que no... Bueno, jo també tinc molt de pendents, però sempre busco de nous i altres recomanacions. Què ens pots recomanar?
1: A veure, jo sempre he dit durant aquests anys que jo soc molt de relacionar els llibres amb les estacions. O sigui, per mi ja hi ha una història ambientada a l'hivern. Llegir-la a l'estiu no té cap mena de sentit. Llavors, he fet una petita recopilació de llibres que estan ambientats a l'estiu i que jo crec que és ideal per llegir-los, bueno, allà on sigui, a la platja, a la piscina, o si és a casa mateix, doncs a casa també, per anar-te'n una mica així a una altra... com viatjar des de casa, sí. Diguem-ne, a partir del llibre.
0: Sí, bueno, i que a vegades a casa amb un ventilador a l'aire s'està millor.
1: Exacte, si jo a vegades quan m'he de posar llegir a la platja dic, mira, millor m'estiro... I ja està, perquè amb aquesta calor és veritat que és complicat a vegades estar còmode llegint a la platja.
0: Sí, sí, sí. Doncs vinga, a veure, quin és una d'aquestes propostes?
1: Doncs mira, el primer llibre és la meva lectura actual, però és que em queda, 50 pàgines per acabar-lo. És un llibre que acaba de sortir, que és Hidra, de la Irene Nortes, que no sé, la Mireia és una
0: doncs
1: youtuber,
0: sí.
1: és una creadora de contingut, que a mi sempre m'ha agradat molt perquè té com una essència molt... no sé, molt natural, té unes llibres que a mi m'agraden molt, com molt positives, i ella va publicar el seu... Bueno, el va autopublicar, no sé si va ser a l'abril o així, i ara el juny l'ha publicat amb una editorial, i jo tenia moltes ganes de llegir-lo, ja ho tenia pensat quan el va autopublicar la Irene a Amazon, però ara que el va treure doncs, l'editorial ja em vaig animar per fi. I és una història que m'està encantant, té unes vibres de Mamma Mia increïbles, mai havia llegit un llibre, és la meva pel·lícula preferida, i sempre havia pensat, com seria un llibre, si Mamma Mia fos un llibre, com seria? Doncs seria aquest llibre, està ambientat a la petita illa d'Hidra, que està a Grècia, i seguim doncs, la història de la Helena, que és una noia doncs, que viu a Madrid i que bueno, està passant per una crisi existencial. I per uns motius acaba doncs, aquesta petita illa i allà doncs, es retrobarà una mica amb ella mateixa, amb la persona que era, també coneixerà gent molt especial. Llavors és un llibre que a mi m'està fent pensar molt i crec que per aquella gent que està passant per un moment doncs, que no li agrada la seva feina, que sent que el que està fent doncs, no es sent satisfet amb la seva vida, crec que pot ajudar molt perquè et fa reflexionar i et fa sentir-te com acompanyat, que no ets l'única persona que es sent així. Sí que jo crec que també aquest llibre reflexius per l'estiu és també perquè potser tenim una miqueta més de temps per donar-li més voltes a les coses i ens agobia una mica més i jo crec que ens pot servir per sentir-nos més acompanyades i sobretot això, les vibres aquestes que té aquesta illa de Grècia que ja us dic que és totalment Mamma Mia, jo em poso la banda sonora Mamma Mia, ja em poso a llegir i bueno, me transporto directamente.
0: Pues mira, jo que tinc una amiga superfan i ara feia el seu aniversari i m'està tentant aquesta proposta, eh?
1: Jo crec que pot ser, també per regalar, això és un llibre molt especial i que et fa pensar molt, i a mi això m'agrada, que no et deixi indiferent la lectura.
0: Perfecte, doncs primera proposta i a més amb viatge inclòs. Què més ens portes avui, Nina?
1: Doncs avui porto uns llibres que ja he mencionat algun cop, però avui tinc una excusa per tornar a recomanar-los, i és la biologia de Firma d'Abril i Cartes per Abril, de la Paula Ramos, que són llibres que vaig llegir quan tenia com 12 o 13 anys, i ara ha sortit per celebrar doncs, els 10 anys dels llibres l'autora, com va ser uns llibres doncs, que a la seva carrera van ser molt importants perquè van tenir molt de boom, han fet una edició especial maquíssima, que inclou els dos llibres en un sol volum i té una portada supermaca. És com aquestes edicions que estan ara tan de moda, sí, amb els cantos com pintats, que a mi no m'agraden molt, eh? Dic que m'agraden més els llibres els tradicionals, sí, i ja està. Sí, és que em sembla que és com massa. A mi m'agrada tenir el llibre i no patir per si s'espatllarà, si es tacarà, i aquells sento que són com peces com de col·lecció, quasi.
0: Sí, una mica, sí, però perquè, clar, si tu ets fan d'un llibre, no?, i ara et compres aquesta edició, clar, segurament ni te la llegiràs. La tens allà, com tu dius, per col·leccionar.
1: Exacte, sí, sí. És que al final és, jo crec que és per... Quan t'ha agradat molt un llibre, com ha sigut el meu cas amb els de Firmar d'Abril, doncs volia com tenir-lo. És veritat que també és una bona excusa aquesta reedició perquè ha sortit amb un altre editorial, perquè els llibres de Firmar d'Abril estaven descatalogats perquè va sortir amb un editorial de fa uns anys i no sé ni si l'editorial encara existeix. Per això, ara aquesta edició realment sí, és edició especial, però és l'única que es pot comprar, almenys que sigui de primera mà. De segona mà segur que es poden trobar els llibres.
0: Segur.
1: Però sí, això, sí, jo la volia tenir perquè és maquíssima i aprofitaré per fer una relectura. Tot i que aquest llibre no el podré portar a la platja, ni a la piscina, ni enlloc, perquè clar, porta els dos volums. És un bon totxo, sí, però bueno, crec que és una bona excusa per llegir aquests llibres que segueixen doncs, la història de l'Abril des que té 12 anys fins als 22, que a mi em sembla fort pensar que jo el vaig llegir amb 12 i ara tinc 22 i
0: mira,
1: clar, jo llegia els llibres pensant, ui, que gran, i ara tinc l'edat de protagonista quan acaba el llibre. O sigui que és també com una mica emocional de dir, uau, passa el temps i t'adones.
0: Sí, sí, sí, sí, segur que et porta bons records i que descobreixes altres coses. Ara no et semblarà tan gran l'Abril.
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs proposta més amb aquesta edició bonica i, com deia Nina, potser per llegir més a casa, no haver de carregar amb aquest pes, però que està molt xula també, no? Al final no hem de parlar només de novetats, sinó de llibres que tenim disponibles. I em sembla que queda una altra recomanació.
1: Sí, aquesta és... Bueno, aprofito que ha sortit. Jo sempre, si surt una sèrie, intento, doncs, això, per a aquesta gent que li costa més posar-se amb la lectura, doncs, incita una mica a partir de la sèrie. I és que ara ha sortit a Amazon Prime, que ja sabem que està, bueno, en el seu moment de les adaptacions literàries, perquè estan aprofitant aquest boom que tenen, doncs, per exemple, sèries com Off Campus, o sobretot la sèrie, jo crec que tot ve a partir de la sèrie de El verano el que me enamoré, que va tenir un gran boom, i han aprofitat això per fer moltes adaptacions de llibres, que jo encantada. I ara ha sortit una que es diu Every Year After, que és que clama la vista en anglès, en castellà crec que és Todos nuestros años, si no m'equivoco, i és de l'estil una mica del verano en el que me enamoré, perquè tornem a tenir dos germans, una noia, però l'estil és totalment diferent, o sigui, em sembla que el verano en el que me enamoré és una mica al final, és un drama bastant innecessari, molt divertit, però bastant innecessari. Aquí veiem com una mica són personatges més madurs, més adults, i el llibre, doncs, amb el mateix títol. Bueno, el títol del llibre no era Todos nuestros... No sé si era Todos nuestros veranos...
0: Por ahí va, por ahí va.
1: Sí, és que jo el vaig llegir en anglès, també. Mira, aprofito per recomanar aquestes lectures en anglès. Jo a l'estiu aprofito per intentar, doncs, recordar l'anglès, perquè al final, durant el curs, em fa com una mica més de mandra, no?, llegir llibres en anglès, perquè al final, vulguis o no, s'ha de pensar més. Però sempre que agafo algun llibre en anglès és d'aquest estil, així molt senzillet, i aquesta autora, que és la Carly Fortune, les seves històries són així, són senzilles, o sigui que si voleu practicar una mica l'idioma, jo crec que és una bona opció, i si no també el teniu en castellà. I doncs aquesta història ens explica la història de la Percy, que és una noia que des de petita doncs, ha anat a passar les vacances a Barry Bay, que és com un poblet amb un llac, i allà coneix a dos germans, el Sam i el Charlie, i bueno, ella es fa molt amiga del Sam perquè al final doncs, són nens així com una mica més diferents i connecten molt entre ells. I a mesura que van creixent, anem veient com tots els estius i van descobrint doncs, que són que senten algo més allà de l'amistat. Però passarà algo que farà que la Percy no torni en 10 anys a aquell poble, i quan han passat aquests 10 anys, per un altre succés, que passa és que no vull donar moltes pistes, ha de tornar al poble i es retrobarà doncs, amb tots aquests records dels estius, amb el Sam, el seu primer amor i el seu amor de l'adolescència. Tenim aquí drama d'estiu, que a mi m'encanta, per estona, i a més l'autora té molts més llibres que estan tots ambientats en poblets així com d'estiu. Sobretot volia destacar el de One Golden Summer, que en estiu és Un Verano Dorado, és tal qual la traducció,
0: sí?
1: Que aquest segueix la història de l'altre germà, del Charlie, que jo aquest encara no l'he llegit i tinc moltes ganes, perquè a més ja s'ha confirmat que es farà també adaptació per continuar la sèrie. O sigui que jo aquest estiu 100% caurà aquest altre llibre de l'autora, i si puc llegir algun més de la Carly Fortune, també ho intentaré, perquè ja us dic, són històries lleugeres, que es llegeixen ràpid, còmodes de llegir, i divertides, al final, que jo busco això, que siguin com entretingudes.
0: Clar, sí, sí. Ja durant la resta de l'any, a vegades ja llegim o reflexionem massa, reflexiona està bé, però també ens ve de gust de tant en tant, no?, llegir un llibre així pues, més facilet, que sigui de gaudir.
1: Sí, desconnecta una mica.
0: Total.
1: I gaudir dels drames d'altra gent fictícia i ja
0: està. Això està bé, deixar de banda els nostres, no? I mirar els altres. Exacte. Que no ens impliquen tant. Sí, sí, m'encanta. Doncs bé, Nina, ens quedem amb aquestes recomanacions, com sempre les deixarem apuntades.

0: aquell llegeixi. Desitgem que gaudeixis molt de l'estiu, la teva estació preferida de l'any, que gaudeixis molt de les vacances, i si la tornada vols tornar, ja saps on és casa teva.
1: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé a l'estiu a tots.
0: Que vagi bé, adeu, Nina.
1: Adeu.
0: I nosaltres que estem amb el mood d'estiu activat, anem a escoltar una cançó estiuenca, veraniega, Mi Verano. Així és la cançó més nova de Txema Ribas i amb ella ens anirem cap a la batalla musical.

0: Pues ahí está dándolo todo por Estalo con esta última propuesta de la batalla de hoy. Y nada, es la última batalla de la temporada. Estamos preparados todos para el veredicto final. Pues dale, Sergi.
1: Puntito para Mireia.
2: Enhorabuena.
0: Això vol dir que acabamos las batallas en empate, José Luis.
2: Bueno, si nos vamos contentos los dos, ¿no?
1: Bueno, siempre se puede intentar hacer un desempate, aunque no sea el lunes, ¿eh?
0: Ah, bueno, estudiaremos la propuesta.
2: Sí, no es mala idea, ¿eh, Sergi?
0: Estudiaremos.
2: Veo que te gustan nuestras canciones,
1: por supuesto.
0: Se lo pasa bien. Oye, José Luis, muchas gracias por haber venido hoy. Te esperamos prontito para hablar de cine y el lunes que viene, última antibatalla.
2: Y posible batalla final decisiva.
0: Ahí lo dejamos en abierto.
2: Aquí estaremos.
0: Adiós, gracias.
2: Buena semana.
3: A Radio Montornès, La Intersecció.
0: Nosaltres continuem a La Intersecció i anem a escoltar una recomanació literària, però ara des de l'Escola Mugent, des de 6è B, ens la fa Marc Sacco.
4: Llegeix amb la gent del Mugent. Lectures que et recomanem.
5: Hola, sóc el Marc, de 6EB, i us vinc a recomanar un llibre que es diu El diari de Greg, de Jeff Kenney. El llibre tracta d'un nen que es diu Greg que té molta mala sort i això fa que sigui molt divertit, perquè en el llibre no paren de passar-li coses dolentes. Si voleu riure una estona, l'heu de llegir. Adeu!
3: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
0: Bé, doncs fins aquí arribem avui. Si us ha agradat molt i esteu molt farts del futbol, podeu continuar escoltant La Intersecció, bueno, tornar-la a escoltar, millor dit, aquest vespre a les 10. Ja sabeu que juga a Espanya a les 9, però no passa res. Podeu, ja si ja esteu farts, poseu Ràdio Montornès, que nosaltres estarem allà amb aquest programa que hem fet l'última batalla musical amb el José Luis Cano. La Nina Molano ens ha portat recomanacions lectores per aquest estiu. També hem repassat l'actualitat esportiva amb el Sergi Casanovas i l'actualitat política de Montornès. Demà tornarem amb les inscripcions al Centre Infantil Pintor Mir i també parlarem dels refugis climàtics. Que vagi molt bé la tarda i fins demà a les 5.
1: Fins demà, Mireia.
0: Adéu.
6: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
7: Notícies en xarxa.
8: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Som pendents d'aquest incendi forestal a Sentmenat que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions i nuclis disseminats a Sentmenat, a Castellà del Vallès i també de Caldes de Montbui. Ha cremat unes 40 hectàrees i treballen uns 120 efectius dels bombers. El nostre company d'Ona Codinenca, Jordi Givert, des d'allà en té més detalls. Bona tarda, Jordi.
9: Hola, bona tarda. Doncs efectivament s'han desallotjat diferents urbanitzacions, tant de Caldes de Montbui, de Sentmenat, com de Castellà del Vallès, per poder assegurar la viabilitat de les tasques que estan fent els bombers i preservar la seguretat dels veïns. No és l'única zona que s'ha vist afectada, també s'ha desallotjat la zona esportiva de Caldes de Montbui, en aquest cas per facilitar logístiques dels mitjans aeris. Actualment hi ha una desena de mitjans aeris treballant en aquest incendi forestal que en els primers indicis apunten que s'hauria iniciat amb uns treballs agrícoles d'una màquina en un camp de conreu proper en una zona forestal.
8: Doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Seguirem molt pendents a veure com evoluciona. De fet, els bombers treballen a hores d'ara amb un episodi de simultaneïtat d'incendis arreu del país. N'hi ha tres de vegetació importants, aquest que us dèiem a Sentmenat, a l'Anoia, un incendi entre Carme i Poble de Claramunt, i també un altre a Artesa de Segre. Canviem de tema, reforçar el paper de les direccions escolars, no abaixar les ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions en què l'aula ho requereixi, o destinar més recursos als centres educatius. Són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE per millora educativa a Catalunya. Escoltem un dels seus responsables, Paulo Santiago.
7: cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
8: I una de les sis persones que continuen hospitalitzades a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'incident de l'autobús es troba a la unitat de cures intensives en estat crític, això sí, amb evolució favorable. Així n'han informat des del Departament de Salut. Els fets, recordem-ho, van tenir lloc dimecres de la setmana passada, 1 de juliol, a la Rambla de Ferran de la ciutat de Lleida.
3: Estàs escoltant
6: Ràdio Montornès 91.2.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
2: I aquí, preparadíssimes per entrenar la nostra creativitat per darrera vegada aquesta temporada amb la Roser Martínez, la nostra creativa de capçalera. Roser, benvinguda.
3: Hola, tinc unes ganes de vacances, Cristina.
2: Home, tothom té ganes de vacances, em sembla.
3: Sí.
2: Tothom les olora, alguns potser ja les han fet, eh?
3: També és veritat.
2: No sé mai què és millor, si les fer-les al principi o a final d'estiu, eh? Perquè al final d'estiu costa molt d'arribar, però sí. El que els ha fet al principi a l'agost ja no se n'en recorda, eh?
3: No sé què dir-te, tampoc. Ah? No sé, com que el món de l'autònom no tenim aquest problema.
2: No, eh? Dir, jo les no faig al gener, que és quan volta menys gent i jo surt tot més barat.
3: Jo les faig com puc, o sigui que també, mira, no ho sé. Doncs què farem, què farem?
2: Doncs ens n'anem d'anar de viatge, no?
3: Jo tinc la maleta preparada, eh, Cristina?
2: Sí,
3: tu només has de dir on, quan i com, i jo m'ho poso el carro, eh?
2: Doncs avui farem creativitat amb aquest viatge a través de cançons, ho farem, això, eh?
3: Sí, sí.
2: Molt bé. Com t'ha sortit aquesta idea?
3: Doncs perquè què millor manera que entrenar la nostra ment i el nostre bròquil que jugant amb la música i imaginant-nos, perquè al final és posar-hi fantasia, eh?
2: Clar que sí.
3: Hem d'entrenar el nostre bròquil i la millor manera és posar-hi fantasia. I imaginant-nos què faríem, què no faríem, cap aquí, cap allà, i farem un viatge imaginari que pot ser molt real, eh?
2: Doncs vinga, va, que estem de vacances d'estiu, som-hi!
3: Vinga, va!
2: Comencem!

0: Ai, Roser, doncs jo tinc al meu costat, sóc molt feliç, ja és estiu i tenim ganes d'anar de vacances.
1: Ai, sí, ja anem de la maneta, estem de la maneta i ja anem tirant. Cap on anem?
0: On anem?
1: On anem?
0: Ai, clar, ui, sempre és el primer problema aquest, eh?
1: Ai, sí, on anem? Mira, jo et proposo una cosa.
0: Digues.
1: Anem a fer turisme aquí, a casa nostra?
0: Oh!
1: Sí, a l'Empordà.
0: A l'Empordà, ens encanta
1: sí.
0: L'Empordà.
1: Però a l'Empordà, però anem d'hotel, eh?
0: Home, sí, tant.
1: Anem d'hotel i anem de bé, eh? De guais, eh?
0: D'aquí, un hotel maco, maco.
1: Maco, maco. Aquest de 8 estrelles,
0: el juliol, de 8 estrelles, eh? El juliol a l'Empordà.
1: Ja
0: prepara la butxaca, Roger.
1: Ja ens hi posarem nosaltres, les estrelles, eh?
0: Les que falti al costat d'una, nosaltres n'hi posarem 7 més.
1: Vull dir, no jo ja res. Estic retallant, ja estic fent manualitats, i ja, ara, abans de quan sortim, ja hi posarem les estrelles a per tot arreu.
0: Doncs m'agrada molt. Fem que els nostres oients vinguin a conèixer l'Empordà mentre tu i jo viatgem. Em sembla molt bé.
1: Sí.
0: Fantàstic.
1: Doncs vinga, agafem el bus. Com ho fem, això?
0: Agafem el bus, clar, depèn on vulguis anar. Bé, jo tinc cotxe. Tu tens cotxe?
1: Sí, però clar, anem amb un cotxe, no?
0: Podem anar amb carrilet, també.
1: Ai, anem amb carrilet.
0: Per dintre.
1: Va, anem a l'escala, amb carrilet.
0: Comencem a la costa, anem a l'escala.
1: Sí.
0: Vinga, doncs. Va. Al prop del mar. Clar que sí. Vigila amb les gavines, que es caguen a sobre.

0: Ai, si està molt bé aquí.
1: Ai, ara ja m'estic relaxant, Cristina? Deixem una estoneta així a la tombona.
0: I tant, aquí, tiradetes, a Cala Montgó.
1: Ai, que xul. I farem una mica d'esnorquel?
0: Home, sí. Jo et porto a les roques de l'esquerra, és on hi ha els peixitos.
1: Ai,
0: I també podem llogar un pàdel o un
1: caiac. Un caiac, sí.
0: Sí, t'agrada més el caiac?
1: Sí,
0: a mi també.
1: Sí.
0: Perquè allò de l'equilibri dalt del pàdel...
1: A mi costa,
0: Saps què em va passar?
1: Què?
0: Jo els veia per allà, riells, passant amb el pàdel i una mica enfotent-me pensava, que divertit, saps allò com vulguem dir? I no, t'hi puges a sobre i no és tan fàcil aguantar-t'hi bé.
1: No és tan fàcil, no.
0: Una mica de tramuntaneta, una mica de mar i xof, i ets
1: no,
0: a l'aigua.
1: No. Anem amb caia, que anirem més segures i sí, ens anem aquí a fer snorkel, aquell
0: aquí.
1: Lloc que dius tu.
0: Em sembla molt bé. On és el lloc més interessant on has fet snorkel?
1: Doncs al Port de la Selva.
0: Al Port de la Selva?
1: Sí. La veritat que hi ha un lloc que es diu La Piscina i és molt xulo, hi ha molta... I aquí Montgó també, A Montgó també.
0: Jo a Mèxic vaig al·lucinar molt.
1: Bueno, estem
0: a Tailàndia també, sí. Però saps quina zona em sorprèn molt?
1: A on?
0: Illes Medes, que
1: sí.
0: Hi has d'anar, òbviament, amb guiatge, perquè està, és
1: sí.
0: Zona protegida. Però aquí tenim el port d'en Perris, que és aquesta que hi ha de pedres al baix al poble de l'Escala.
1: És veritat?
0: Sí.
1: Allà no hi he anat?
0: Allà al costat esquerre... Sembla que estiguis a un altre món. T'has anat a Nàrnia, Avatar, no ho sé.
1: Però... Això m'has d'explicar bé,
0: Sí, després surts i dius, mira, si estic aquí a tres passes de la platja. I en un altre món, de veritat. Agafa les ulleres que anirem cap allà.
1: Doncs vinga, sí? ensenya'm.
0: I per què no hi anem en bicicleta?
1: Vinga, va.
0: Perquè serem una mica sostenibles i ja saps que allò d'aparcar...
1: Va, sí, que l'escala anar en bicicleta està xulo també,
0: I aparcar costa.
1: I aparcar costa.

0: Ai, la bicicleta, la Roser quasi se'ns espinya, Roser, que s'ha d'anar sí. pel carril bici. Què miraves
1: jo
0: a la dreta?
1: Jo m'animo, dic, com que me distrec en qualsevol cosa, sí. clar, que sí, la gavina, que sí, no sé què, que sí, saludant els del carrilet, clar, ja està.
0: No,
1: ja.
0: Roser, vigila, que t'estampes.
1: He perdut la noció del temps, Cristina, no sé ni quin dia som, avui quin dia és, dilluns, dimarts, dimecres?
0: Oh, m'encanta, quan passa això és que estàs literalment de vacances, eh?
1: Totalment.
0: És sí. sempre així, eh?
1: Com en diuen ara, literal.
0: Literalment?
1: Literal.
0: Ah, literal, es diu?
1: Sí.
0: Ah, perdó, no estic a la moda, ara ho he comprovat. Tu, jo tinc gana. Tens gana, tu?
1: Sí, quin dia era avui?
0: No
1: què
0: ho
1: has
0: sé.
1: Dit? És avui dijous?
0: Avui és dijous, sí.
1: Ah, doncs si avui és dijous, saps què toca, no?
0: Home, dijous paella, no?
1: Home!
2: Si tan

0: Oh, que boníssim que estava aquest arròs, Roser.
1: Boníssim. Jo m'he menjat tres plats, Cristina. Oh,
0: ja t'he vist, ja t'he vist, has menjat el teu i el meu.
1: Bueno, com que estan de vacances, és com tot pal, no?
0: Bé, jo he abusat una mica més de les gambetes i dels escamarlans. Ai, per tant, sí, ens hem quedat una mica empatades, eh?
1: I el gelat a postre. Oh. I tot. És que, Cristina, és el primer dia, ja estem així, perquè aguantarem això.
0: Ai, és que és una mica el que té l'estiu a la Costa,
1: ja,
0: Brava,
1: ja,
0: eh?
1: Ens han deixat anar, ens hem oblidat de tot.
0: És platja, menjar i dormir.
1: Sí, anem,
0: que per cert,
1: ja, ai, sí, quina son. Guita, per què amb les bicicletes? Jo no vull anar amb bicicleta ara.
0: Ara estàs tip, ara no vols,
1: sí,
0: eh?
1: Ara tinc la panxa plena.
0: Fem una mica de migdiada?
1: Sí, però...
0: On? Anem a fer-la a la platja?
1: Sí, no sé.
0: Oh, mira,
1: allà sota l'arbre.
0: Sí, anava a dir, allà hi ha una mica d'ombra, sí, eh, Roser? Perquè, clar, amb aquesta solana potser ens agafa un catatús aquí,
1: Hem de parar, perquè si no sortirem rodolant, Cristina?
0: S'ha de saber, les hores aquelles centrals del dia, sí, de 12 a 4, és innecessari estar a la platja, però
1: no
0: molt
1: cal
0: que estiguem pagant un pastom per venir a gaudir de la costa.
1: I
0: a
1: menys,
0: eh?
1: Menys si ens hem menjat tres plats d'arròs, eh?
0: Sisplau, eh? Que no, els talls de digestió també poden passar fora de l'aigua, eh?
1: Anem a sota l'ombra, va, anem a dormir.
0: Vinga,
1: va, a dormir.
0: Ai, bona nit, Roser.
1: Bona nit. No, bona tarda.
0: Ai, això...

0: Roser, desperta, desperta.
1: Ai, Cristina, no puc.
0: Sí, baba, que mira, què és això d'aquí? Mira, ens han deixat una foto polaroid de nosaltres dormint.
1: Onda, mira la gent que simpàtica que és, eh?
0: Bé, almenys sabem que no estarem penjades a la seva nevera, ens l'ha deixat aquí de record.
1: Sí, que no els pengin a Instagram així amb aquestes cares, Cristina, que ja veuràs tu.
0: Mira si te cau la babeta.
1: Ai, quina gràcia.
0: Va, anem, ara sí, jo ja he paït, he dormit, anem a banyar, no?, una mica.
1: Bueno, però es posem una mica glamuroses, eh? Que, home, si ens atreuen aquesta foto i amb la babeta, Cristina, no.
0: A veure.
1: Va, agafem una Pamela... Ens posem un pareo...
0: Oh, mira, aquí hi ha una botigueta, vols entrar?
1: Ah, vinga, va, anem
0: sí,
1: a buscar.
0: Sí, a veure
1: si trobem alguna cosa de brilli-brilli, que ens falta una mica de brilli-brilli, eh?
0: L'encanta, el brilli-brilli, la Roser. Ai, a mi m'agraden aquestes diademes gruixudes que hi ha aquí.
1: Sí?
0: Oh, sí, de color. Sí, jo vaig així tot l'estiu, perquè si no em molesten els cabells.
1: Sí,
0: surts del mar i fas clec... I
1: ja
0: estaves pentinada.
1: La veritat és que sí, jo també en vull una. Quin color t'agafes tu?
0: Jo el taronja.
1: Jo el rosa.
0: Ai,
1: fúcsia.
0: Anirem superxillones.
1: Sí, que se'ns vegi.
0: No volies la Pamela, tu, no?
1: Anem així... també, tot.
0: Tot.
1: Mira, va. Una cosa pel matí, una cosa pel vespre, tot. Vinga, va, ben guarnides.
0: I ara que ja podem anar a la platja.
1: I ara anem a la platja.
0: Però posa cremeta, eh?
1: Ah, sí, que
0: anem
1: també.
0: Anem a protectora.
1: Jo no em vull cremar, eh?
0: Me'n posaràs una mica a l'esquena, així.
1: Vinga, va.
0: Amb una mica de massatgito, que si no es no té tanta gràcia.
1: Ah, jo ens he fet molt, eh?
0: Sí?
1: Massatgito.
0: Ai, aviam.
1: Sí, farem crec.
0: Treu aquí la cremeta. Vinga, som-hi. Ui, cap a la platja.
1: Cap a la platja.

Oh, mira, Roser, t'he portat el meu racó secret, eh? Ja sé que hem trigat una mica més a arribar, però a vegades val la pena, no?, fer una mica de camí per arribar a aquella platja que no està, doncs, tan...

0: Ja, jo que sóc d'aquí i no conec aquests racons. Jo, mira, tu ara m'ho estàs ensenyant.
1: Home,
0: tot,
1: i a part és que és divertidíssim, perquè fixa-t'hi, hem entrat per un bosc. Hem passat un tros amb sorra de platja dalt d'una muntanya que no té cap mena de sentit. I de sobte baixem penya-segat i aquí amb les roques, mira aquell tronc enorme que hi ha allà. I
0: estem ja ben distretes, eh?
1: T'encantarà, t'encantarà. Anem a veure peixos?
0: Vinga, va, anem a veure peixos.
1: Ai, quines ganes, sí.
0: Sí. Oh. Escolta'm, t'ha agafat color, eh?
1: Sí. Ui, mira, si es queda el dit marcat.
0: Puta, però és que res de vermell, tu has anat directe a morena, estàs feta una morenassa,
1: és que jo porto treballant al sol des de la primavera, eh?
0: Ai, la tia, anda, que no sap.
1: És que aquest any vull estar morena.
0: Però morena, com la Marina.
1: Com la Marina.

0: Que per cert, aquesta cançó podria ser perfectament la Cristina està morena. Totalment. també lliga.
1: No, no, si és que també jo no sé com no, l'hem de canviar.
0: Jo he sentit al principi allò de abanico, abanico, xiringuito, xiringuito. Anem un xiringuito? Anem a fer la tarda.
1: Sí.
0: Mira, però... t'aportaré l'Olivia.
1: Ah, vinga, va, sí.
0: I després et portaré el bamboleo. I mirarem de punta a punta d'Empúries
1: a... Oh, ja donarem a la Basca, Cristina, amb el dia que ho portem, eh? Home. Mira que jo tinc una edat ja, eh?
0: Però els dies així els recordaràs.
1: Sí, sí, això és veritat, això és veritat. Sí.
0: Home, és que saps què passa? Que aquí fan concert a les 5, però és que l'altre després hi ha DJ a les 6. Perquè, clar, aquí sempre passen coses, eh?
1: Clar.
0: Després, mira, fan algun bingo també al Breta, ja és un xiringuito una mica més amagat, eh, diguéssim.
1: Sí.
0: Però bé, ens en podem anar i tant.
1: No, però està molt xulo perquè estan allà a les ruïnes d'Empúries, és molt maco,
0: tot està allà, vull dir que...
1: Tot recomanable. Però, bueno, entre una cosa i altra farem una mica de pausa, no?
0: Vinga, però anem tirant cap al xiringuito o
1: va,
0: no?
1: Va, anem al xiringuito, va, vinga, ens ambientem.
0: Som-hi.
1: Sí.

0: Les xiques...
1: Home, doncs està bé l'ambient, eh? Que, per cert, en català es diu guingueta.
2: Guingueta. No me'n recordo mai, no memoritzo, també em costa memoritzar.
1: No passa res.
2: A la guingueta. Mira, jo cada cop que vaig amb una guingueta, jo tinc gana. Encara que no en tingui, a mi me'n ve de gana.
1: Però si només fem que menjar i dormir, Roser.
2: Mira, no ho sé, però sempre hi ha un budell buit, no sé què dir-te.
1: I què vols ara així? Potser algo per picar, no farem pas
2: algú. Home, que ens expliquin, que ens expliquin què tenen, no? Segur que tenen patates fregides, alguna cosa
1: així. Vols patates fregides?
2: Sí.
1: Aviam, cambrer, patates fregides?
2: Va, que ens expliquin.
3: Ni eixutes ni humides són bones les bones patates fregides. Rosses per fora i per dins, flonges com el pa calent, satisfan el paladar més exigent. Un pot menjar-se-les soles, però acompanyen molt bé els plats de carn més diversos, quan ens convé. Ni eixutes ni humides són bones les bones patates fregides.
1: Doncs la veritat, Rosa, és que les fan molt bones aquí.
2: Estan boníssimes, de m'agrada. A mi m'agrada que m'expliquin les coses, Cristina.
1: Veus
2: aquesta senyora que ho explica bé, això?
1: Sí, sí, eh?
2: Cristina, no te passis, que jo estic parlant i te l'estàs fotent
1: home,
2: totes
1: pues
2: tu,
1: calla,
2: eh?
1: Home, pues calla, què vols que t'hi digui?
2: Home, porta cap aquí.
1: Ui, Rosa, que em sembla que ens fan fora cops d'escombra, que ja no queda ningú.
2: Ja? Però aquesta gent, si nosaltres encara tenim marxa per estona...
1: I què hem de fer,
2: què?
1: Ara?
2: Doncs pues ens anem a ballar boleries o alguna cosa, no?
1: Home, la veritat és que ja hem menjat, no?
2: Ja està, les patates fregides ja hem fet el fet.
1: Sí.
2: Després ja menjarem més.
1: Sí?
2: Sí.
1: Sempre som a temps, no? Sempre. Un geladet,
2: mira, cal,
1: un... una crep, una gofra...
2: Ai, Cristina.
1: Ara
2: no, ara anem a ballar.
1: Tenir gana.
2: Ara anem a ballar, va.
1: Va, anem a ballar, som-hi.
2: Vinga, va.
1: Un remember, per favor.

0: Feia molts anys que no ballava amb Bisbal. M'agrada molt.
1: Home, amb Bisbal és estiu. Oita.
0: Home, sí, sí, sí. És que clar.
1: Fa estiu.
0: Molt, molt.
1: Sí, sí.
0: I aquests temes de tota la vida ens agraden, eh?
1: Ens agraden.
0: A vegades, i com més, no ho dic per ella, però com més cutre és millor, a vegades ens agraden.
1: Home, és això, l'estiu, sí, sí, són cançons aquestes petxangueres i que ens facin moure.
0: Jo crec que vull una altra cervesa, Roser.
1: Mira, jo m'estic passant amb les cerveses, eh? Aquesta xevetxa ja, no sé ni el que em dic,
0: no?
1: Eh?
0: Tu, sí, tu... és que t'ho has begut més, eh? Anaves bevent, jo t'he vist...
1: És que a mi m'acusa de seguida, eh? Una xevetxa, dos xevetxes...

0: otra chevecha. Cristina, vos otra chevecha.
1: Jo crec que necessito anar a dormir.
0: Oi, demà no ens aguantarem,
1: no, ens hem passat una mica, Roser, eh?
0: Una altra xevetxa o no?
1: Entre el so... Una altra?
0: Un que xuve la cabeça, una
1: va,
0: altra xevetxa.
1: L'última ja dormir, però, eh?
0: Va, una altra xevetxa
1: sí.
0: I ja està.
1: Sí, eh?
0: Va,
1: vinga,
0: que xuve,
1: doncs,
0: que xuve, que baja, que baja.
1: Oh,
0: a dormir.
1: Vale. Va, vinga.

0: Tinc molt mal de cap. Estic cremada. Posa'm aftersun.
1: Mira, ja ho diu, mira, que anoche eras un tigre i hoy un ratón, Cristina, que ha passat, eh? Mucho tigre, mucho tigre.
0: Però ens ho hem passat molt bé.
1: Això és veritat, però vinga, cap a la dutxa, amb aigua freda,
0: sí, espavilar-nos. Sí, i el pròxim dia sortim amb cervesa sense alcohol, que es pot sortir sense alcohol, eh?
1: I tant.
0: I passar-nos-ho molt bé igualment, eh?
1: I tant, no ens fa falta, no ens fa falta. Però ara...
0: Per què tinc un blau?
1: Què t'ha passat?
0: Què vam fer ahir, Roser?
1: Oi.
0: Els autojocs! És veritat que vam pujar els autojocs?
1: Vam anar als autojocs?
0: Vam anar a Luna Park, sí!
1: Ui, com estem, no?
0: Home, sí! Home, sí? Tu li vas fotre fort, eh?
1: A mi m'agrada molt, eh?
0: Sí, no, sí, ja ho vaig veure.
1: A mi m'agrada molt els autojocs, eh? M'agrada molt a Nino, i tota la música aquesta i l'ambient.
0: Jo et veia que esquivava perquè li vas ficar l'ull en un i el anaves allà a aixecar, eh?
1: Flatxada cap allà.
0: Que bé que s'ho va passar! I era un domingo en la tarde.

0: Roser, ens ho vam passar tan bé.
1: Ai,
0: bé,
1: sí.
0: Avui farem un dia una mica més relaxadet. Podem anar a fer una ruta per l'Empordà?
1: Sí.
0: No? Anem
1: sí.
0: a veure, per exemple, Pere Tallada.
1: Exacte, sí.
0: Hi ha anem molts poblets bonics,
1: anem a mirar
0: eh?
1: Botiguetes, que jo vull comprar més cosetes.
0: Vinga,
1: i
0: va.
1: Artesania i exposició.
0: Em sembla bé, ens podem acostar al càrting també, unes curses de karts?
1: Ja t'estàs animant massa, em dic que anirien relaxets.
0: És veritat. No,
1: relaxades.
0: I a part, que avui a la nit fan havaneres.
1: Ah, això sí, un bon cremat.
0: Oh.
1: Mira, i aquell fular que ens hem comprat a color blanc ens anirà molt
0: home,
1: bé.
0: Home, sí, el farem servir de mocador.
1: Va, treu el mocador,
0: per
1: treu el mocador.
0: Per la vella Lola. Oh.
1: Va.
0: Mira, que t'acorets de mar.
1: Vinga, va.

0: Trompetes m'encanten,
1: sí,
0: quina
1: molt...
0: cantada aquí amb dos grups, home.
1: Sí. Cristina, tu saps que això estem s'està acabant,
0: bueno,
1: és
0: que...
1: I demà mateix, demà ja hem d'anar a treballar,
0: Ai, bé.
1: És que hem estat apurant fins l'últim moment i ara no ens han deixat un moment per descansar
0: i demà
1: hem d'anar a treballar i és una lata ir a treballar. No?
0: No passa res. Però ens ho hem passat bé?
1: Ens ho hem passat molt bé i ho tornarem a repetir,
0: doncs,
1: que sí?
0: El que és la vida, gaudir d'aquests moments que tenim de glòria, perquè treballar sempre tenim temps de tornar-hi,
1: Vivim el moment, disfrutem de les petites coses i fem amb el que tenim.
0: I bon estiu,
1: bon
0: a tu i a tots,
1: Estiu, i animem a la gent que vingui a l'Empordà, a l'Escala i tota la costa de l'Empordà.
0: Bé, ja farem un altre, perquè hi ha molt a veure aquí,
1: Sí, molt a veure, molt a veure.
0: Vinga.
1: I rei, que gràcies a tothom i que molt bon estiu.
0: Gràcies, adéu.
1: Adéu, adéu, que vagi molt bé.
0: Ànims amb la fe.
2: Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor.
3: Ràdio Montornès.
4: Continguts en xarxa.
5: Propostes en xarxa.
6: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
5: En xarxa.
7: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Els bombers han demanat el confinament del sud-oest de la Pobla de Claramunt, a l'oest de Capellades, la urbanització de les Garrigues i la Torre de Claramunt per l'incendi declarat a Carme. Protecció Civil ha enviat un alert per reclamar a la població que es confini, tanqui portes i finestres. L'avís del foc és de les 4:27. S'hi han destinat esforços especialment al flanc esquerre de l'incendi, que s'ha iniciat en una zona agrícola però també afecta superfície forestal. Des de Carme ja no es veuen flames i els pagesos estan col·laborant a les tasques. De fet, els bombers treballen aquesta tarda en un episodi de simultaneïtat d'incendis arreu del país. Tres a Sentmenat, que us hem anat comentant, a l'Anoia, un incendi entre Carme i Poble de Claramunt i Artesa de Segre. A Sentmenat hi treballen 69 vehicles de bombers desplegats. És un incendi de vegetació agrícola. A Carme, com us dèiem, comarca de l'Anoia, un incendi de vegetació. Hi ha 39 vehicles desplegats i Artesa de Segre, l'incendi de vegetació forestal també, amb 32 vehicles desplegats. I els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran en 972 professionals provinents de noves contractacions o bé de reorganitzacions dels equips. Ho ha fet el Departament de Salut 3 dies després que el Sindicat de Metges denunciés que l'estiu començava sense conèixer el pla assistencial, un pla que estarà vigent fins al 30 de setembre. Escoltem Javier Ofarril, que és el president del sector d'atenció primària de Metges de Catalunya.
8: El plan de contingencia del sistema. El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado y que antiguamente había algo de planificación y en los últimos tiempos, como todo, tenemos el silencio.
7: I el jutge Antonio Viejo, substitut de Juan Carlos Peinado, ha prohibit a Begoña Gómez donar al president espanyol que viatja a Turquia per assistir a la cimera de l'OTAN, però l'ha autoritzat a sortir d'Espanya per anar a la graduació de la seva filla a Londres. El magistrat ha pres aquesta decisió després que Gómez sol·licités l'autorització per sortir d'Espanya entre els dies 7 i 10 de juliol per aquests dos motius i al·legant que estaria acompanyada per un dispositiu de seguretat en tot moment. Peinado no ho ha resolt perquè s'han anat de vacances. I engega l'any Joan Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques. Va crear o renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi d'Artesa de Segre i centren esforços en els focs de Sentmenat i l'Anoia. Els bombers han estat treballant en 3 incendis simultanis molt actius a Sentmenat, a l'Anoia, entre Carme i la Pobla Claramunt i Artesa de Segre. A Sentmenat hi ha confinades diverses urbanitzacions i nuclis disseminats, també de Castellar de l'Ollès i de Caldes de Montbui. A l'Anoia s'ha enviat una nova alerta dels mòbils per confinar sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Castellolí. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
3: Estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot doncs, l'activitat i la simultanietat de 3 incendis alhora.
2: I el cap dels bombers, David Borrell, ha dit que el que més els preocupa és l'incendi de Sentmenat i treballen 200 bombers i té un potencial de 200 hectàrees. Borrell ha avisat que no poden protegir l'urbanització del Ferrell a Sentmenat perquè concentraran les persones. Ha explicat que és una urbanització que té les cases molt disseminades.
4: Incendis que tenim, el que més ens preocupa ara mateix és l'incendi de Sentmenat, sobretot perquè l'impacte és sobre població, amb urbanitzacions concretament. Tenim una urbanització doncs, que està molt disgregada, molt disseminada, amb molta diguéssim, massa forestal entre la urbanització, per tant aquestes urbanitzacions costa molt de protegir-les, i això és el que d'entrada més ens ha preocupat. També en aquest incendi de Sentmenat doncs, intentar evitar que ens afecti la carretera que puja justament cap a aquesta urbanització del Farell que comentàvem.
2: I el Departament de Salut vol millorar l'ús que es fa dels medicaments a Catalunya a través d'una enquesta que està disponible fins aquest divendres, 10 de juliol. És en línia, i es pot trobar a les farmàcies, centres de primària, xarxes socials i punts d'informació. L'objectiu és reduir el mal ús d'uns fàrmacs i fer-los servir de manera responsable. I tanquen per obres l'estació de Verdaguer del metro de Barcelona i el transbordament entre les línies 1 i 3 de l'estació de Catalunya. L'estació de Verdaguer de les línies 4 i 5 estarà fora de servei fins al 30 d'agost, mentre que el transbordament no obrirà fins al dia 6 de setembre. I Hamas ha anunciat avui la dissolució del Comitè de Seguiment de la Tasca Governamental, l'òrgan que exerceix de facto el govern de la Franja de Gaza des del 2007.

0: aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. I doncs ho fem, com sempre, resumint o anant a buscar aquells discos que més ens han tocat al llarg de tota la temporada. Que començàvem, com sempre, a la tardor i ho fèiem doncs, bueno, amb una sèrie de programes, però és que de seguida, al principis de novembre, Glitterbeat va publicar aquest disc de la Griot cantant poeta de Mauritània, Noura Min Seymali. Aquest disc, que es diu Yembet, doncs es va convertir de seguida, perquè així ho diuen les llistes de millors discos de músiques del món, això, en un d'ells de l'any 2025, novembre del 25, a inicis d'aquesta temporada del Mixtures. El mateix novembre, una altra dona que admirem molt aquí al programa i que alguns ja diran és Mavis Staples, evidentment, va publicar un nou disc. El segell Anti li publica el disc Sad and Beautiful World, amb un tema com aquest, Chicago.

La gran Mavis Staples, que després d'aquest homenatge a Chicago, doncs, i d'aquest disc Sad and Beautiful World, doncs, ha iniciat una gira amb els seus 86 anys. I aquesta dona, doncs, no té aturador. És una autèntica llegenda perquè va començar, doncs, de petita amb la família, amb les germanes i amb les germanes grans i amb el seu pare amb aquells Staple Singers, i després, doncs a l'inici amb alguns entrebancs, però ha mantingut una carrera que en els últims anys s'ha doncs, disparat. I l'hem sentit aquí al programa cada vegada que ha tret un disc, perquè realment doncs, és impressionant. I veure'l en directe també. No hi ha cap concert aquí a Europa, tots són als Estats Units, però bé, és capaç de tornar a Europa abans de fer-ne 90. Mavis Staples, una altra dona més jove, i aquesta sí, en una gira mundial del seu disc d'aquest 2026, és Carminho. Carminho i el seu fado, el seu disc es diu «Eu vou morrer d'amor o resistir». I, de fet, doncs, està de gira arreu del món, podeu veure-ho a internet, i en tot cas serà una de les caps de cartell del festival La Mar de Músiques. Això doncs és a Cartagena i serà el 25 de juliol. Carminho, Eu vou morrer d'amor.

Carminho i el fado en la seva millor expressió. Un altre, no deixem aquesta llengua tan bonica, però l'anem a buscar al Brasil, perquè durant aquesta temporada ja ha tingut lloc el debut en solitari del el primer disc de Zeca Veloso, fill de Caetano, que canta aquí amb el seu pare i els seus germans en aquest homenatge també a la seva ciutat. Si hem sentit Chicago, ara sentim Salvador. El disc de Zeca Veloso es diu Boas Novas.

Sota el cel de Salvador, el debut de Zeca Veloso que vam escoltar aquí al programa i que, això, amb tota la família Veloso. Del Brasil marxem a Cuba amb les dues veus, de fet és el disc de Vampy i Vampy és doncs, actualment una de les puntes de la música cubana, està omplint estadis arreu del món i aquí en el seu disc El rei de la Habana doncs, s'ajunta amb Cima Funk. Per tant, els dos xulos més xulos de la Habana en aquest disc i en aquest tema. Què vola? Vampy i Cima Funk.

irresistible, vampi i cimafunk, barrejant això, la salsa, el funk, la bachata, el reggaeton i el que vingui. De fet, a més, són molt joves, tots dos, 25 anys cada un, i això, fan irresistible la música urbana de l'Havana. I no marxem del Caribe perquè la següent que vam escoltar aquí al programa va ser el darrer disc que va publicar David Walters, l'artista de les Illes Guadalupe que revoluciona la música, en aquest cas a París. I en aquest cas convida el guitarrista nigerià Kethia Jones.

Nubian Twist, el col·lectiu creat i dirigit per Tom Excel, ha publicat aquest 2026 un nou disc, Chasing Shadows, un tema en el qual canta Fatoumata Diawara. Però nosaltres hem anat a buscar l'altre single del disc en el qual canta la cantant nigeriana Eniola, Body Flows. De fet, doncs, aquest grup Nubian Twist està ple de col·laboracions perquè doncs, és irresistible també col·laborar amb Tom Excel com a productor i alhora també com en la seva formació. Ells estan de gira arreu del món, o sigui, en aquests moments Nubian Twist està corrent per tot arreu i ho fa doncs, presentant aquest disc, que es diu Chasing Shadows. Tornem, però, doncs, a buscar la protagonista d'aquest tema, però amb el seu propi disc. Fatoumata Diawara, aquest 2026, ha publicat un disc en el qual, doncs, bé, això ja és premonitori, però, de fet, segur que estarà entre els millors discos de músiques del món d'aquest mateix 2026. La gira d'aquesta dona és impressionant. Quan vas a veure els concerts, doncs és impressionant la quantitat de concerts que ja ha fet i que farà aquest estiu. Per exemple, és cap de cartell a la majoria de festivals que tenen un mínim interès per les músiques del món. Val a dir que Fatoumata Diawara no és una artista africana qualsevol, és una artista moderna, molt moderna, és l'avantguàrdia africana i doncs en aquest sentit doncs més d'un festival s'interessa. Per exemple, serà a Bilbao, al Bilbao BBK, i serà, això és a principis de juliol, 9, 10, 11, ara no veig el dia exactament. En tot cas, per exemple, és cap de cartell absoluta en el festival Les Suds a Arles, un dels festivals de referència, en aquest cas sí, de les músiques del món. L'artista de Mali, Fatoumata Diawara, i el seu disc Massa.

Fatoumata Diawara, aquest 2026, el seu nou disc Massa, i la seva aparició en multitud de festivals arreu d'Europa i del món. Hem dit que seria a Bilbao i no hi ha encara cap data a Barcelona, sí que n'hi ha una a Madrid, a la Riviera, el 2 d'octubre. Però realment la gira de Fatoumata és, bueno, per deixar qualsevol exhaust, perquè és data rere data i ciutat rere ciutat. Fatoumata Diawara. L'altre personatge, diguem-ne que gairebé un clàssic, que ha tret un disc aquest 2026, ha sigut Jorge Drexler, i ha tret un disc que es diu Taracá, en el qual ell doncs torna a gravar a Uruguai, torna a gravar a Montevideo i a fer-ho amb el ritme del candombe i amb l'acompanyat de la rueda de candombe. Jorge Drexler, que serà també doncs, en diversos concerts, per exemple, al Festival Pirineu Sur. Això és el divendres 24 de juliol, allà a Lanuza, en aquell escenari sobre l'aigua, i que actuarà just abans de l'Omega 30 aniversari, o sigui, l'homenatge a l'Omega en el seu 30 aniversari. Nosaltres aquí li vam dedicar també un programa a aquest disc immortal, i en aquest homenatge aquest any, doncs Lagartija Nik està ahí. O sigui, qui posa la veu a Omega és Kiki Morente, el fill d'Enrique, i és Lagartija Nik qui acompanyarà Kiki Morente. Tot això el 24 de juliol i abans Jorge Drexler amb el seu Tambor Chico i el seu disc Taracá.

Jorge Drexler i el seu disc Taraka d'aquest 2026. Però sí, hem tingut durant aquesta temporada una descoberta que ens ha impressionat, ha estat la del disc de Pau Figueres i el cantant i mestre de cerimònies australià Ngulmill. I direu, qui són? Pau Figueres és un guitarrista català de primera línia capaç de fer allò que vol i es va aparellar amb aquest impressionant cantant, alhora això, mestre de cerimònies dels aborígens australians Ngulmill, que té una discografia molt especial perquè realment doncs, ens queda molt lluny tot això, però és impressiona. Impressiona la capacitat espiritual de la veu i de les cançons d'aquest home, que tenen això, un arrel molt important i que és per això que ens impressionen. Doncs bé, Ngulmill i Pau Figueres van coincidir aquí a Catalunya, algú els va aparellar, desconec en aquest moment qui, però van fer un disc que es diu tal qual, Catalunya, i que té temes com aquest, impressionants.

0: Pau Figueres acompanyant en Gulmilla, aquest cantant, podríem dir un xaman dels aborígens australians del nord-est d'aquell continent, d'aquella illa continent. Aquest tema, doncs, es diu Bird Rain, per tant, l'ocell de la pluja, i ens explica històries que no entenem, però que, bé, això, que ens parlen de les comunitats aborígens a Austràlia. Ha estat una de les descobertes, busqueu el disc Catalunya i trobareu això, aquesta música increïble. Anem a buscar coses diferents, potser una mica més, diguem-ne, profanes, com pot ser el High Life, que tant ens agrada. Des de Ghana, una de les seves veus i un dels seus músics en aquest moment, doncs, més importants, que més despunten. Es diu Kay Slice i acaba de publicar un disc que es diu Atbuna. Escoltarem la veu de Yedubei Ambole.
1: Yeah. This is Yedubei Ambole and Kay talking about Africa. Africa's a motherland, and that's where everything originated from. What do we have to do? Go back and raise Mother Africa, because the time is now. That's right.

0: That's right. It's all about the kind of projects.
1: Kay Slice amb la veu emblemàtica de Guia Doublé amb Volley. Dos músics, en aquest cas, de Ghana i aquest gènere del High Life. Bé, se'ns acaba el temps. Hem escoltat moltíssimes altres coses aquí al programa durant aquesta temporada. Fer una selecció és difícil, però bueno, de fet és per passar una estona. Per tant, doncs no hi ha cap problema. Marxem amb Balafon Evolution, un dels discos, podríem dir, de jazz, però de fet és un jazz empaltat de músiques del món, perquè el seu protagonista és Ali Keita, un dels virtuosos del Balafon. Gràcies per escoltar el Mixtures. Fins aviat.

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: L'estopa prop del foc s'encén. L'estopa és la part basta que es separa del lli i del cànem en trencar-los o pentinar-los. És, per tant, molt lleugera i pren amb facilitat prop del foc. Alhora és un foc d'encenalls i de poca durada. Per això diu el refranyer, amor de lluny i fum d'estopa, tot és u.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: La llengua d'un mal veí pica més que un escorpí. Diuen que una bona casa la fan els bons veïns, però també que amb el veïnat bona amistat i el portal tancat. I evidentment, quan els veïns malparlen d'algú, tot el poble en va ple. I moltes vegades només són en reunies sense fonament, però fan molt mal. Per això, un altre refrany ens recomana pany i clau i barra travessera a la porta, o també cadascú a casa seva i Déu en la de tots.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: Llibres, camins i dies porten saviesa. Encara que fer anys per ell mateix no aporta saviesa, perquè persones de la mateixa generació poden tenir experiències vitals i interessos ben diferents que els hagin portat a acumular una saviesa ben diversa i no sempre equiparable. Els anys fets ens aporten memòria i experiència. Els camins triats també condicionen aquesta experiència. I els llibres que ens hagin acompanyat acabaran de conformar el mapa de la nostra saviesa. I cal saber-la compartir i treure-la en fora perquè llueixi i pugui ser la nostra carta de presentació.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
1: Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Totes les músiques són possibles.
2: Els dilluns a les 9 de la nit, cada 15 dies, a Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes una tarda més a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Vinga, que comença la setmana. Tornem a estar aquí amb vosaltres una tarda més a Ràdio Montornès i estarem fins a les 6 en punt de la tarda amb informació, divulgació i entreteniment, com sempre, de dilluns a divendres. Així que si ens voleu escoltar, jo sí que esteu anant de vacances, de camí, jo què sé, a la platja, a qualsevol lloc ens podeu continuar escoltant, a 91.2 de l'FM, que això amb les onades sona encara millor, i a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil també de Ràdio Montornès, i si esteu a casa o a algun lloc amb una tele, així espero que sigui amb un ventilador o amb l'aire condicionat, doncs que ens podeu escoltar també buscant Ràdio Montornès al canal i escoltar-nos també a través del vostre televisor. Nosaltres tornem després del cap de setmana, ja sabeu que parlo en plural perquè a més de la redacció tinc a la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Bona tarda, Mireia.
1: Què tal? Com ha anat el cap de setmana?
2: Breu i curt, com sempre.
1: Sí. Sí. A mi se m'ha fet bastant intens. De fet, coses que van passar el divendres em sembla que fa moltíssim que van passar. I avui estic molt cansada, molt de dilluns, no tu, que estic molt, molt, molt, molt cansada.
2: Ha sigut intens, vull dir, llavors ha passat volant també, no?
1: Sí, de ràpid sempre es passa, eh? Però he fet com moltes coses diferents i sembla que hagi estat una setmana, eh? No sé, noto avui que necessito un cap de setmana
2: del
1: cap de setmana.
2: Clar, és que no has invertit temps en descansar una miqueta i clar,
1: bueno,
2: avui...
1: Ahir vas fer bastant piscineta, no me ves más morena?
2: Home,
1: un montón, que va.
2: Un color aquí, que vaja, eh?
1: He passat, no sé, de blanc nuclear a blanc, no sé, vainilla.
2: Poc a poc, poc a poc.
1: A vainilla he passat.
2: Que el sol no
1: és que, clar, jo a l'ombret, m'agrada estar al sol, però no a les hores que piquin més. És veritat que cada poc m'estic ficant crema, refrescant-me. No, m'agrada que la meva pell pateixi i que després mai se sap el que pot passar.
2: Oh, i tant.
1: Ai, ja que estem parlant de la calor, just abans d'entrar estava mirant així les darreres notícies i he vist que sí, que el dimecres, atenció, perquè estarem al nivell 6 sobre 6 per calor intensa, o sigui, al màxim nivell pràcticament tota Catalunya, i els que no, al nivell 5, vull dir, tampoc és que tinguin un panorama gaire millor, sobretot durant les hores centrals, en el nostre cas, aquí a Montornès, a la comarca, de 12 del migdia a 6 de la tarda, estem marcats en aquest color vermell que indica que estem en el màxim perill per la calor, així que... Molt de cura.
2: Això serà com caminar sobre foc directament,
1: sí,
2: no?
1: Sí, el dimecres prohibit sortir a partir de les 12 i una miqueta abans, si pot ser, tothom, si pot ser, òbviament, a casa, intentar beure molta aigua, com sempre diem, refrescar el que puguem la casa per la nit, després intentant que no entri la calor, perquè no és una cosa que ens haguem de prendre a broma, i sobretot dimecres serà, sembla, de moment, el pitjor dia de la setmana. Així que en compte anirem informant, això sí, de possibles canvis que hi puguin haver, donarem consells també demà sobre les onades de calor, però...
2: Important, i segur que hi ha algun oient que ens està escoltant que estarà pensant: ah, tant que volíeu que vingués a l'estiu,
1: sí,
2: no?
1: Sí, bueno, quan, però a veure, anem a ser, no?
2: Sí.
1: Estiu sí, infern no.
2: Exacte, sí, sí.
1: Hi ha aquí una diferenciació bastant gran, eh? Una
2: exacte.
1: Diferència gran aquí. Bueno, això us volia explicar sobre la calor, que estem en onada i que el dimecres, segons ens diuen des de les fonts oficials, haurem d'anar amb molt de compte i evitar sortir de casa. Ni a la piscina. Aquelles hores, a casa, resguardats del sol. És el millor que podem fer.
2: Com diu la promo de l'ABC, a caseta,
1: perfecte,
2: bevent i fresquet.
1: Això és. Bé, no estem aquí només per donar males notícies ni preocupar-nos. Sabeu que a l'intersecció també s'agrada passar una bona estona. Així que comencem amb uns quants acudits. Ens porten les nens i les nenes de l'escola Mugent, que, com us vam explicar fa uns dies, han gravat acudits a la seva escola i ens els han enviat per que els podem compartir amb tots i totes vosaltres. Avui us portem els acudits explicats per la Mia Montemolín, la Bianca Hernández i en Josep Bridar.
3: Ràdio Escola Mugent,
4: el que més s'escolta la gent.
5: Ràdio Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
6: No us perdeu els d'avui, som-hi!
7: Hola, em dic Mia i avui us he portat un acudit. Al parc es troben dues mares amb dos nens petits. El meu fill camina des dels 6 mesos, diu la primera. I l'altra diu, pobret, no està cansat?
8: Hola, sóc la Bianca i aquest és el meu acudit. Què li diu una pedra a una altra? La vida és dura.
9: Hola, sóc el Josep i et diré un acudit. Què li diu un semàfor a un altre? No miris que m'estic canviant.
10: Us han agradat?
11: Esperem que sí.
12: Moltes gràcies per seguir
13: a la gent mullent.
1: I tant que ens agraden els acudits que ens envien els infants de l'escola Mugent. Demà n'escoltarem més. Avui, de moment, anem a centrar-nos en l'actualitat de Montornès. Avui parlant de temes que han passat a Montornès i que han d'estar al dia, és la presentació de la candidatura de Fem Montornès per les properes eleccions municipals. Serà Fran Sánchez. Ja es va anunciar, però no ha estat fins aquest divendres que han fet un acte obert a la ciutadania per presentar la candidatura a tot el veïnat. Ràdio Montornès hi va estar i vam poder parlar tant amb ell com la secretària de l'organització, la Irene Gia, i avui us portem aquesta notícia per començar la intersecció. Després ens visitarà el Sergi Casanovas i l'actualitat esportiva local, que tot i que avui la secció pinta una miqueta més curteta, encara hi ha resultats del cap de setmana que valen la pena repassar avui, dia 6 de juliol. I també ens visitarà, ja per acomiadar-se fins la temporada vinent, la Nina Molano. Aquesta tarda de dilluns, és primer dilluns de mes, i això vol dir que tenim noves recomanacions literàries. La Nina, que per cert porta des de l'inici de la intersecció amb nosaltres.
2: És una col·laboradora...
1: Sí, déu-n'hi-do, 5 anys que porta la Nina més rere més, recomanant-nos lectures. I avui, lectures que tenen a veure relacionades amb l'estiu, així que ens podem portar a la platgeta, a la piscina o llegir a casa...
2: També.
1: Sempre és un bon moment per recuperar l'hàbit de la lectura i poder dedicar-li una miqueta més de temps. Així que avui serà el tema.
2: Jo tinc dos llibres pendents, eh? A veure si aquest estiu em poso les piles.
1: Només? I... Jo en tinc molts, eh? M'hauria de posar molt les piles.
2: De veritat, un tercer, eh? Perquè ara el meu aniversari m'ha regalat un altre que el tinc amb el plàstic i tot allà.
1: Perquè no li entri pols, que es conservi bé. Bueno, doncs si no en teniu cap i busqueu una idea, o si sou com jo, que tot i així us agrada anar comprant més o agafant més en préstec perquè us entra pels ulls o pel que sigui, doncs avui estigueu atents perquè la Nina ens portarà diverses recomanacions per l'estiu. I acabarem, com tots els dilluns, repassant les novetats musicals, però en format de batalla. Ho farem amb el nostre company, amb el José Luis Cano. Tindrem una batalla musical per intentar trobar la millor novetat de la setmana. Aquella cançó que acabi de sortir, que creiem que és la millor del millor. El marcador està bastant ajustat, va guanyar José Luis la setmana passada, no fa un parell o tres de setmana, entre vacances i antibatalles. Anem 11-12, va guanyant per un punt. I ens queda, només una altra batalla musical. Això vol dir que o acabarem en empat o el José Luis guanya. Està la cosa... Bueno, a veure què passa.
2: I atenció, eh?
1: Sí. Ai, la cosa és que contents que tornem aquí. Ah, no, avui és l'última batalla, ara que miro el calendari, eh? Així
2: què
1: que,
2: dius, ara?
1: Sí, clar, o sigui, la setmana que farem antibatalla.
2: Llavors serà empat o victòria, no?
1: Clar, sí, això és decisiva, la batalla d'avui. Bueno, hem d'esperar uns minuts per saber què passa i per escoltar quines cançons hem triat que s'enfrontaran en aquesta batalla musical. Va, nosaltres ara que passen 13 minuts de les 5, aprofitem i anem a repassar els títols del dia. Comencem amb que ahir una 60ena de persones es van mullar per l'esclerosi múltiple a Montornès. El Salt Solidari els va fer a les 12 del migdia a les piscines d'estiu del complex esportiu municipal Les Vernedes. La iniciativa, impulsada per la Fundació Esclerosi Múltiple, vol sensibilitzar i recaptar recursos per millorar la qualitat de vida i l'atenció de les persones afectades per aquesta malaltia, així com donar suport a la seva recerca mèdica. Escoltem a la directora de comunicació de la Fundació, Iria Sa.
10: recaptar fons per la recerca i per la neurorehabilitació, per les 12.000 persones que viuen amb esclerosi múltiple ara mateix a Catalunya. I l'altre objectiu és sensibilitzar sobre què significa viure amb esclerosi múltiple. És una malaltia neurodegenerativa que actualment no té cura i que encara hi ha molts estigmes i no es coneix prou. Llavors el Mulla't és una oportunitat per donar suport, per fer aquest salt de manera molt simbòlica, però alhora doncs, de dir, estem al teu costat, no? Estem, et donem suport, i donant suport a la Fundació dona suport a totes aquestes persones que viuen cada dia amb esclerosi múltiple.
1: Des de la setmana passada, el complex té disponibles també productes del Mulla't. De moment, aquí a Montornès s'han recaptat 216 euros. Enguany, la Fundació s'ha fixat el repte de recaptar 350.000. De moment, ha comptabilitzat prop de 200.004. Dilluns vinent s'obrirà el termini d'inscripcions per al proper curs dels tallers del Casal de Cultura. S'oferten formacions de ceràmica, de pintura, de restauració, de patchwork, també d'hipopressius, de pilates, de ioga, de balls en línia i de salsa i bachata. El principal canvi respecte a l'any que acaba de finalitzar són dos torns més de tallers de ceràmica. Escoltem a la regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez.
11: Hem hagut de fer, de cara al curs vinent, doncs, reajustar els tallers perquè tenen molta demanda. Hem anat canviant doncs, els gustos d'aquests usuaris i ens hem adaptat doncs, a, això, a aquests gustos. Ara el que n'hi ha de nou és el taller de ceràmica, que ho farem quatre torns perquè estan tornat boges i bojos i els agrada molt. Ja hem vist el que tenim d'exposició i n'hi han veritables meravelles.
1: Els preus de les formacions varien dels 12 als 34 euros al mes, depenent del curs i de les bonificacions disponibles. Les inscripcions es poden fer des del 13 al 16 de juliol. Es poden fer en línia per ordre d'entrada al web inscripcions.montornès.cat o bé presencialment al Casal de Cultura el dilluns i dimarts a la tarda i el dimecres i el dijous al matí. Els tallers començaran la setmana del 28 de setembre. L'atur al Vallès Oriental ha registrat un lleuger augment al juny. En total, a la comarca hi ha 16.717 persones aturades, 175 més que al maig. Així ho ha informat l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal. Tot i aquest augment, l'atur comarcal es manté en nivells similars als de l'any 2008, però s'allunya de la tònica registrada al conjunt de Catalunya, on l'atur ha tornat a disminuir lleugerament. Malgrat l'increment mensual, la comparació amb les dades d'un any enrere continua mostrant una evolució positiva. Pel que fa a la variació anual, l'atur a la comarca s'ha reduït en un 3% i mig. A Montornès, el juny ha acabat amb 815 persones en atur, 13 més que al maig, però 2 menys que fa un any. I amb l'última cosa amb la que us heu de quedar és que tots els infants que han fet la inscripció a les colònies de l'Esplai Panda i han entregat la documentació tenen la plaça assegurada. El dijous 23 de juliol a les 6 de la tarda es farà una xerrada informativa al Centre Infantil La Peixera. Les famílies hi podran assistir amb els seus fills i filles, ja que s'habilitarà un espai de joc. L'Esplai ha informat que encara queden places per a infants nascuts entre el 2013 i el 2015. Per poder inscriure's o demanar informació, cal que us adreceu al Centre Infantil Pintor Mir. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Fem Montornès ha presentat el seu candidat per a les properes eleccions municipals, Fran Sánchez, en un acte celebrat a Can Xerracan. L'esdeveniment ha comptat amb l'assistència de més de 100 persones i ha consistit en uns parlaments i un sopar popular. En declaracions dels mitjans de comunicació, Fran Sánchez ha parlat de com ha estat el paper de la formació a l'oposició i ha volgut enviar un missatge d'agraïment a les persones que van assistir a la trobada.
14: De posar en valor la feina feta durant aquests 3 anys, d'agraïment a la gent que ens acompanya i que ens dona força per tal de continuar, i sobretot de confiança. Nosaltres tenim un repte molt important, l'assumim, creiem que el canvi a Montornès és una possibilitat real, que cal obrir una nova etapa a Montornès i nosaltres estem disposats a liderar-la. Aquests 3 anys han sigut uns anys de molta feina, moltíssima feina. Jo crec que a l'oposició hem sigut dels que més hem treballat en aquest sentit, no? Hem publicat moltes revistes, hem enviat moltes coses, hem portat moltes iniciatives en el ple, hem alertat d'algunes coses que no ens agradaven i hem pogut incidir una petita part en la política d'aquest equip de govern, no? Una petita part, no? Si avui el centre de dia és una obra que està en marxa, és entre d'altres, perquè hi han hagut 10 regidors de l'oposició que han dit que es prioritzava aquest equipament o no hi havia ni pressupostos ni mandat. Per tant, jo crec que hi ha una feina que sí que hem fet i que fem Montornès. Hem portat una feina molt important dintre de l'oposició de Montornès.
1: Amb la mirada posada en els propers comicis, Sánchez ha dit que volen escoltar i crear un diàleg amb el veïnat per elaborar la seva proposta de govern.
14: Nosaltres considerem que s'ha de prioritzar un diàleg cap a la ciutadania i això implica escoltar. Si només parla una persona, això no és diàleg. Implica també una relació més pròxima als ciutadans i ciutadanes de Montornès i, per últim, una relació molt més empàtica. No? I acceptar la diferència i acceptar que a vegades hi ha punts de vista diferents. No? Per tant, jo crec que ara és un moment molt important, aquest any, gairebé any, que ens queda per tal de poder escoltar, per tal de prioritzar propostes i per tal de fer un projecte de govern per tal de governar Montornès el següent mandat.
1: La secretària d'Organització de FEM Montornès, Irene Gea, ha declarat que ara estan treballant en la llista per les eleccions i ha afirmat que confien molt en Sánchez.
15: Estem treballant propostes, però això sempre, i la llista que presentarem d'aquí un any a les properes eleccions municipals. Tenim clar el candidat i ara hem de continuar amb la resta de l'equip. El balanç és que tant ell com els altres dos regidors estan fent superbé a l'Ajuntament, a l'oposició, i bueno, ell es va presentar com a candidat i endavant, hem confiat també, confiem molt amb el Fran.
1: Recordem que, a més de Fran Sánchez per fer Montornès, també coneixem la candidatura del PSC per les properes eleccions municipals. De nou serà Eva Díaz. I nosaltres anem amb una miqueta de música abans de passar a l'actualitat esportiva. Us portem una novetat musical i una col·laboració així molt estiuenca que ens arriba des del divendres. És la cançó més nova de Manuel Turizo i ha col·laborat amb Martin White per proposar-nos La Guaracha, així que anem a escoltar-la.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: Passem a parlar d'esports. Ja tenim amb nosaltres a Sergi Casdenoves. Bona tarda, Sergi.
2: Bona tarda.
1: Què tal, com estàs?
2: Bé, bé, aquí avui passant calor.
1: I tant, tu diràs.
2: Passant calor. I bueno, avui doncs mira, diré que vinc de Granollers.
1: Ah, molt bé. A veure el Tour de France.
2: A veure la sortida de l'etapa del Tour de França.
1: Hi havia molta gent o què?
2: Jo crec que hi havia bastanta gent, però no potser tan rebentar, tan a petar com a Barcelona,
1: clar,
2: potser, o altres llocs. Però bueno, hi havia gent.
1: Ha estat xulo, t'ha agradat?
2: Sí, va, ha estat una experiència xula veure l'inici de l'etapa, no?
1: Clar,
2: que era més...
1: Perquè aquí algun cop hem vist passar ja els ciclistes, però
2: sí,
1: no és el mateix.
2: Clar, aquí el Tour de França Montornès va passar el 2009, que això ho han dit ja diversos cops, ara que estava el Tour per aquí.
1: Sí.
2: I aquí van passar a tota velocitat.
1: Clar, va ser un moment, jo me'n recordo haver baixat a la rotonda que tenim aquí i veure passar els ciclistes, sí, sí. Bueno, doncs, sortida que has pogut veure en directe, si fent de corresponsal d'esports. Has reconegut algun ciclista o no? No t'ha donat temps.
2: És difícil, perquè tot i que Granollers encara passaven lents perquè estaven començant l'etapa, anaven més de passeig, però tot i així són 100 ciclistes,
1: clar,
2: o alguna cosa així.
1: Clar, són moltíssims.
2: És molt difícil. Però bueno, bastant bé, sí, els he vist passar dos cops, perquè passàvem per dos carrers junts, doncs primer un i després l'altre.
1: Molt bé, doncs apa, mira, actualitat del moment que tenim aquí, i ara ja marxaven cap a Girona, en França, no?
2: Sí, ara, de fet, ho estava veient ara abans de venir aquí, ja havien arribat a França. Ja estaven acabant l'etapa.
1: Déu-n'hi-do,
2: mare meva. Sí que ja s'ha acabat aquesta...
1: Quin cansament.
2: L'experiència catalana del Tour ja s'ha acabat.
1: Ja ha passat, curta però intensa.
2: Sí.
1: Bueno, anem a centrar-nos en Montornès, perquè la secció també potser és una miqueta curta i intensa, no, avui?
2: Sí, al final es nota ja que és una mica estiu, i ja estem ben entrats l'estiu, ja en ple mes de juliol, i al final es nota que doncs, l'esport descansa l'estiu, perquè qualsevol es fot a fer esport amb aquesta calor.
1: Sí. Totalment.
2: Sí, totalment. S'ha d'anar en compte que fa molta calor, i els cops de calor i tot, doncs, són molt probables, però tot i així hem tingut alguna cosa.
1: Molt bé, doncs vinga, anem a repassar-la.
2: I comencem parlant d'atletisme, perquè hem tingut el Campionat de Catalunya Màster a l'aire lliure, que s'ha fet a Sabadell.
1: Molt bé. I què tal?
2: Campionat
1: sí, a l'aire lliure, sí. I a Sabadell no ha fet gaire fresqueta aquest cap de setmana,
2: final,
1: però...
2: A l'hivern fa mal temps, a l'estiu fa bon temps, s'ha d'aprofitar. I hem tingut 11 participants del Club Atletisme Montornès en aquest campionat de Sabadell, que han aconseguit un total de 14 medalles.
1: Uau, o sigui, més medalles que participants.
2: Sí, sí, clar, al final
1: competeixen
2: a diverses categories, de diverses proves cadascun. I bueno, destacarem en aquest cas les dues primeres posicions, les dues medalles d'or que hem tingut, que han sigut per l'Antonio Padilla, que ha estat primer als 5.000 metres llisos, i per la Sandra Cortés, que ha estat primera al salt d'alçada. Ella no s'ha quedat amb això, perquè també ha estat segona al llançament de disc i tercera al llançament de javelina.
1: Uau, si no doblet, no? I ha fet triplet.
2: Triplet.
1: Ha posat una de
2: cada. I tenim un altre atleta del Club Atletisme que ha fet triplet, en aquest cas la Meritxell López, que ha estat segona al llançament de pes, tercera als 100 metres llisos i tercera al llançament de disc.
1: Déu-n'hi-do, quin nivell tenim a Montornès, eh?
2: Déu-n'hi-do, i també repassem doncs, més medalles que hi ha hagut, com les plates de Manuel Tejada i Francisco Díaz en el salt d'alçada i en el llançament de javelina, i el Manuel també ha aconseguit el bronze als 100 metres llisos.
1: Molt bé.
2: I finalment els bronzes de Félix Álvarez, Antonio Santana i David Ramírez, en el seu cas el salt d'alçada, en el cas del Félix, i salt de llargada per l'Antonio i pel David. I finalment també destacar una medalla col·lectiva, perquè l'equip masculí del Club Atletisme Montornès ha aconseguit ser segon, ha aconseguit ser medalla de plata als relleus de 4x100 metres.
1: Molt
2: així,
1: bé.
2: En categoria màster 45. Així que aquesta ha estat la medalla col·lectiva i el resum de les 14 medalles que ha aconseguit el Club Atletisme Montornès en aquest Campionat de Catalunya Màster.
1: Doncs enhorabona al club i a tots i totes les atletes. Continuem amb bones notícies.
2: Continuem ara, en aquest cas, amb els escacs, perquè passem del Campionat de Catalunya al Campionat d'Espanya, i és que tenim a l'Àlex Villa, que es proclama de nou campió d'Espanya.
1: No falla, l'Àlex Villa, i ara més ja tot un professional.
2: Sí, el tenim allà, doncs, en aquest cas, el Campionat Estatal, de nou amb una primera posició, i és que el jugador de Montornès ha liderat la selecció catalana en el Campionat d'Espanya autonòmic de categoria sub-16, que s'ha disputat a Galícia, i això hem tingut a l'Àlix, que ha estat el millor de la selecció catalana, perquè ha aconseguit 4 punts i mig de 6 que en podia aconseguir ell.
1: Molt bé.
2: Així que molt bon resultat. I a més ha obtingut el premi de la medalla de bronze en el primer tauler.
1: Així
2: que una actuació molt destacada de l'Àlex Villa, que anava una mica com a capità de la selecció, com a millor jugador, i ha complert amb el paper.
1: Totalment.
2: I ha aconseguit un molt bon resultat i campió d'Espanya.
1: Doncs enhorabona. Què més ha passat d'aquest cap de setmana?
2: Doncs anem ara cap al patinatge artístic, perquè tenim el Club Patí Montornès ja acabant les últimes competicions abans d'estiu.
1: Sí.
2: En aquest cas parlem del grup show del club, que ha tancat doncs aquesta temporada abans de l'estiu amb el Criterium de Grup Show, una competició que s'ha celebrat a Reus i on l'equip local, l'equip de Montornès, ha finalitzat en 7a posició a la categoria nivell 2 júnior amb un total de 14,43 punts. I això, doncs, amb aquest Criterium, el Grup Show, no, doncs, que tanca ja també
1: una
2: aquesta...
1: Una temporada intensa per ells, perquè sí. Ferrers acollien el trofeu, el primer trofeu de show aquí a Montornès, sí. I ara acaba la temporada, bueno, doncs, molt bé.
2: Que han estrenat coreografia, moltes, sí. Han participat en moltes competicions en comparació del primer any. Aquest any han estat a tots llocs, a competicions per tots llocs, a Criteriums, Copes Catalunya, han tingut una mica de tot i també van tenir aquest torneig aquí a casa.
1: Doncs enhorabona per aquesta bona temporada del grup de show del Club Patí Montornès i ara descansar. Ja deien que avui la secció era una miqueta més curteta, però tot i així encara ens queda una associació per mirar.
2: Doncs sí, acabarem una mica mirant cap a la muntanya, cap a l'associació excursionista Lleure Montornès, que continua fent les seves sortides habituals cap de setmana, s'aprofita també una mica el bon temps, encara que faci calor. I en aquest cas destaquem que l'associació ha tornat a organitzar una sortida amb la cadira Joelet. Recordem aquesta cadira que van aconseguir, que serveix doncs per pujar a persones minusvàlides a les muntanyes a fer aquestes sortides.
1: Molt xulo.
2: I en aquest cas, amb aquesta cadira han fet una ascensió al Montcau, que és un dels cims de Sant Llorenç del Munt, i on han participat una vintena de membres de l'associació. Així que una nova sortida amb aquesta cadira Joelet per l'associació excursionista Lleure Montornès.
1: Sí, que pràcticament cada setmana tenen encara alguna activitat i aquestes estan molt bé. Poden apropar la muntanya a gent que, si no, no podria pujar. Doncs aquí ho deixem avui, Sergi. Jo no sé si la setmana vinent hi haurà alguna coseta a repassar. Els campus estan a tope, el campus en vol, de bàsquet, de futbol sala, funcionen en ple rendiment. I no sé si hi haurà alguna competició més.
2: Competicions ja jo crec que difícil perquè ja... Les competicions aturen per estiu, ja sé que queden els campus, queda el lleure, òbviament, però les competicions ja fins finals d'agost, setembre, donem un descans als nostres atletes i als nostres esportistes que se'l mereixen després de la temporada.
1: Totalment. Tu també, Sergi, tens merescut el descans. Bé, doncs, si no parlem la setmana vinent, espero que vagi molt bé les vacances. I gràcies per agrupar-nos, com sempre, a tota l'actualitat esportiva.
2: Doncs gràcies, igualment, i bueno, fins la propera, quan sigui.
1: Que adéu, Sergi. Anem amb la veu tan bonica que té Marta Santos. De seguida rebrem a la nostra següent convidada, a la Nina Molano, en aquesta tarda de dilluns a la intersecció. Abans us deixem escoltant aquesta cançó tan bonica, Todo de mí.

0: I ara anem cap a la darrera secció de la temporada Atrapada entre llibres. Tenim amb nosaltres a la Nina Molano. Molt bona tarda, Nina.
1: Bona tarda, Mireia.
0: Què tal? Com està anat l'estiu?
1: Doncs molt bé, jo ja superfeliç, ja sabeu, que és la meva estació preferida, o sigui que jo estic molt contenta de tenir temps, de poder posar-me morena, anar a la platja, a mi m'encanta.
0: Home, això sempre agrada. Bueno, és veritat que no tothom, però la majoria sí, tot i que amb una miqueta menys de calor també ens aniria bé.
1: També és veritat, sí, sí, perquè això és ja exagerat, però bueno, sempre que puguem anar a la platja o a la piscina quan es pugui amb un llibre, doncs bueno, encara.
0: Se vive mejor. Doncs, Nina, darrera secció de la temporada, i a veure, estava clar que havíem de parlar de recomanacions de llibres per llegir a l'estiu, perquè jo crec que és una època on la gent que normalment no llegeix aprofita i agafa l'hàbit.
1: Sí, sí, totalment. I la gent que li agrada llegir, per exemple, jo, és quan més llegeixo durant el curs. Aquest any almenys no he tingut gens de temps, i vull aprofitar ara per posar-me una mica al dia amb tots aquells llibres que tinc pendents.
0: Pues a veure si ho aconsegueixes. Per la resta que no... Bueno, jo també tinc molt de pendents, però sempre busco de nous i altres recomanacions. Què ens pots recomanar?
1: A veure, jo sempre he dit durant aquests anys que jo soc molt de relacionar els llibres amb les estacions. O sigui, per mi ja hi ha una història ambientada a l'hivern. Llegir-la a l'estiu no té cap mena de sentit. Llavors, he fet una petita recopilació de llibres que estan ambientats a l'estiu i que jo crec que és ideal per llegir-los, bueno, allà on sigui, a la platja, a la piscina, o si és a casa mateix, doncs a casa també, per anar-te'n una mica així a una altra... com viatjar des de casa, sí. Diguem-ne, a partir del llibre.
0: Sí, bueno, llavors, que a vegades a casa amb un ventilador a l'aire s'està millor.
1: Exacte, si jo a vegades quan m'he de posar llegir a la platja dic, mira, millor m'estiro... I ja està, perquè amb aquesta calor és veritat que és complicat a vegades estar còmode llegint a la platja.
0: Sí, sí, sí. Doncs vinga, a veure, quin és una d'aquestes propostes?
1: Doncs mira, el primer llibre és la meva lectura actual, però és que em queda, 50 pàgines per acabar-lo. És un llibre que acaba de sortir, que és Hidra, de la Irene Nortes, que no sé, la Mireia és una
0: doncs
1: youtuber,
0: sí.
1: és una creadora de contingut, que a mi sempre m'ha agradat molt, perquè té com una essència molt... no sé, molt natural, té unes llibres que a mi m'agraden molt, com molt positives, i ella va publicar el seu... Bueno, el va autopublicar, no sé si va ser a l'abril o així, i ara el juny l'ha publicat amb una editorial, i jo tenia moltes ganes de llegir-lo, ja ho tenia pensat quan el va autopublicar la Irene a Amazon, però ara que el va treure doncs, l'editorial ja em vaig animar per fi. I és una història que m'està encantant, té unes vibres de Mamma Mia increïbles, mai havia llegit un llibre, és la meva pel·lícula preferida, i sempre havia pensat, com seria un llibre, si Mamma Mia fos un llibre, com seria? Doncs seria aquest llibre, està ambientat a la illa, bueno, sí, a la petita illa d'Hidra, que està a Grècia, i seguim doncs, la història de la Helena, que és una noia doncs, que viu a Madrid i que bueno, està passant per una crisi existencial. I per uns motius acaba doncs, aquesta petita illa i allà doncs, es retrobarà una mica amb ella mateixa, amb la persona que era, també coneixerà gent molt especial. Llavors és un llibre que a mi m'està fent pensar molt i crec que per aquella gent que està passant per un moment doncs, que no li agrada la seva feina, que sent que el que està fent doncs, no es sent satisfeta amb la seva vida, crec que pot ajudar molt perquè et fa reflexionar i et fa sentir-te com acompanyat, que no ets l'única persona que es sent així. Sí que jo crec que també aquest llibre Reflexius per l'estiu també perquè potser tenim una miqueta més de temps per donar-li més voltes a les coses i ens agobia una mica més i jo crec que ens pot servir per sentir-nos més acompanyades i sobretot això, les vibres aquestes que té aquesta illa de Grècia que ja us dic que és totalment Mamma Mia, jo em poso la banda sonora Mamma Mia, ja em poso allà allí i bueno, me transporto directamente.
0: Pues mira, jo que tinc una amiga superfan i ara ve el seu aniversari i m'està tentant aquesta proposta, eh?
1: Jo crec que pot ser, també per regalar, això és un llibre molt especial i que et fa pensar molt, i a mi això m'agrada, que no et deixin diferent la lectura.
0: Perfecte, doncs primera proposta i a més amb viatge inclòs. Què més ens portes avui, Nina?
1: Doncs avui porto uns llibres que ja he mencionat algun cop, però avui tinc una excusa per tornar a recomanar-los, i és la biologia de Firmar d'Abril i Cartes per Abril, de la Paula Ramos, que són llibres que vaig llegir quan tenia com 12 o 13 anys, i ara ha sortit per celebrar doncs, els 10 anys dels llibres l'autora, com va ser uns llibres doncs, que la seva carrera van ser molt importants perquè van tenir molt de boom, han fet una edició especial maquíssima, que inclou els dos llibres en un sol volum i té una portada supermaca. És com aquestes edicions que estan ara tan de moda, sí, amb els cantos com pintats, que a mi no m'agraden molt, és a dir, que m'agraden més els llibres els tradicionals, sí, i ja està. Sí, és que em sembla que és com massa. A mi m'agrada tenir el llibre i no patir per si s'espatllarà, si es tacarà, i aquells sento que són com peces com de col·lecció, quasi.
0: Sí, una mica, sí, però perquè, clar, si tu ets fan d'un llibre, no?, i ara et compres aquesta edició, clar, segurament ni te la llegiràs. La tens allà, com tu dius, per col·leccionar.
1: Exacte, sí, sí. És que al final és, jo crec que és per... Quan t'ha agradat molt un llibre, com ha sigut el meu cas amb els de Firma d'Abril, doncs volia com tenir-lo. És veritat que també és una bona excusa aquesta reedició perquè ha sortit amb una altra editorial, perquè els llibres de Firma d'Abril estaven descatalogats perquè va sortir amb una editorial de fa uns anys i no sé ni si l'editorial encara existeix. Per això, ara aquesta edició realment sí, és edició especial, però és l'única que es pot comprar, almenys que sigui de primera mà. De segona mà segur que es poden trobar els llibres.
0: Segur.
1: Però sí, això, sí, jo la volia tenir perquè és maquíssima i aprofitaré per fer una relectura. Tot i que aquest llibre no el podré portar a la platja, ni a la piscina, ni enlloc, perquè clar, porta els dos volums. És un bon totxo, sí, però bueno, crec que és una bona excusa per llegir aquests llibres que segueixen doncs, la història de l'Abril, des de que té 12 anys fins als 22, que a mi em sembla fort pensar que jo el vaig llegir amb 12 i ara tinc 22 i
0: mira,
1: clar, jo ja llegia els llibres pensant, ui, que gran, i ara tinc l'edat de la protagonista quan acaba el llibre. O sigui que és també com una mica emocional de dir, uau, que passa el temps i ni t'adones.
0: Sí, sí, sí, sí, segur que et porta bons records i que descobreixes altres coses. Ara no et semblarà tan gran l'Abril.
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs proposta més amb aquesta edició bonica i, com deia Nina, potser per llegir més a casa, no haver de carregar amb aquest pes, però que està molt xula també, no? Al final no hem de parlar només de novetats, sinó de llibres que tenim disponibles. I em sembla que queda una altra recomanació.
1: Sí, aquesta és... Bueno, aprofito que ha sortit. Jo sempre, si surt una sèrie, intento, doncs, això, per a aquesta gent que li costa més posar-se amb la lectura, doncs, incita una mica a partir de la sèrie. I és que ara ha sortit a Amazon Prime, que ja sabem que està, bueno, en el seu moment de les adaptacions literàries, perquè estan aprofitant aquest boom que tenen, doncs, per exemple, sèries com Off Campus, o sobretot la sèrie, jo crec que tot ve a partir de la sèrie de El verano el que me enamoré, que va tenir un gran boom, i han aprofitat això per fer moltes adaptacions de llibres, que jo encantada. I ara ha sortit una que es diu Every Year After, que es que clamará vista en inglés, en castellà crec que és Todos nuestros años, si no m'equivoco, i és de l'estil una mica del verano en el que m'enamoré, perquè tornem a tenir dos germans, una noia, però l'estil és totalment diferent, o sigui, em sembla que el verano en el que m'enamoré és una mica al final, és un drama bastant innecessari, molt divertit, però bastant innecessari. Aquí veiem com una mica són personatges més madurs, més adults, i el llibre, doncs, amb el mateix títol. Bueno, el títol del llibre no era Tots nostres... No sé si era Tots nostres veranos...
0: Por ahí va, por ahí va.
1: Sí, és que jo el vaig llegir en anglès, també. Mira, aprofito per recomanar aquestes lectures en anglès. Jo a l'estiu aprofito per intentar, doncs, recordar l'anglès, perquè al final, durant el curs, em fa com una mica més de mandra, no?, llegir llibres en anglès, perquè al final, vulguis o no, s'ha de pensar més. Però sempre que agafo algun llibre d'anglès és d'aquest estil, així molt senzillets, i aquesta autora, que és la Carly Fortune, les seves històries són així, són senzilles, o sigui que si voleu practicar una mica l'idioma, jo crec que és una bona opció, i si no també el teniu en castellà. I doncs aquesta història ens explica la història de la Percy, que és una noia que des de petita doncs, ha anat a passar les vacances a Barry Bay, que és com un poblet amb un llac, i allà coneix a dos germans, el Sam i el Charlie, i bueno, ella fa molt amiga del Sam perquè al final doncs, són nens així com una mica més diferents i connecten molt entre ells. I a mesura que van creixent, anem veient com tots els estius i van descobrint doncs, que són que senten alguna cosa més allà de l'amistat. Però passarà alguna cosa que farà que la Percy no torni en 10 anys a aquell poble, i quan han passat aquests 10 anys, per un altre succés, que passa és que no vull donar moltes pistes, ha de tornar al poble i es retrobarà doncs, amb tots aquests records dels estius, amb el Sam, el seu primer amor i el seu amor de l'adolescència. Tenim aquí drama d'estiu, que a mi m'encanta, per estona, i a més l'autora té molts més llibres que estan tots ambientats en poblets així com d'estiu, Sobretot volia destacar el de One Golden Summer, que en estiu és Un Verano Dorado, és tal qual la traducció,
0: sí?
1: Que aquest segueix la història de l'altre germà, del Charlie,
0: ah,
1: que jo aquest encara no l'he llegit i tinc moltes ganes, perquè a més ja s'ha confirmat que es farà també adaptació per continuar la sèrie. O sigui que jo aquest estiu 100% caurà aquest altre llibre de l'autora, i si puc llegir algun més de la Carly Fortune, també ho intentaré, perquè ja us dic, són històries lleugeres, que es llegeixen ràpid, còmodes de llegir, i divertides, al final, que jo busco això, que siguin com entretingudes.
0: Clar, sí, sí. Ja durant la resta de l'any, a vegades ja llegim o reflexionem massa, reflexiona està bé, però també ens ve de gust, de tant en tant, no? Llegir un llibre així pues, més facilet, que sigui de gaudir.
1: Sí, desconnecta una mica.
0: Total.
1: I gaudir dels drames d'altra gent fictícia i ja està.
0: Això està bé, deixar de banda els nostres, no? I mirar els altres. Exacte. Que no ens impliquen tant. Sí, sí, m'encanta. Doncs bé, Nina, ens quedem amb aquestes recomanacions, com sempre les deixarem apuntades, per si hi ha algú que no li ha donat temps d'apuntar, no es preocupi, que tindrà tota la informació. I a tu, Nina, agrair-te que hagis estat de nou una temporada més, ja ets a les veteranes, has estat aquí des del
1: sí.
0: principi, i només et podem donar les gràcies per estar tots els mesos amb noves idees, amb noves propostes, i intentant també animar la gent a que llegeixi. Desitgem que gaudeixis molt de l'estiu, la teva estació preferida de l'any, que gaudeixis molt de les vacances, i si la tornada vols tornar, ja saps on és casa teva.
1: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé a l'estiu a tots.
0: Que vagi bé, adeu, Nina.
1: Adeu.
0: I nosaltres que estem amb el mood d'estiu activat, anem a escoltar una cançó estiuenca, veraniega, Mi Verano. Així és la cançó més nova de Txema Ribas, i amb ella ens anirem cap a la batalla musical. Música.

0: Pues ahí está dándolo todo por Estalo con esta última propuesta de la batalla de hoy. Y nada, es la última batalla de la temporada. Estamos preparados todos para el veredicto final. Pues dale, Sergi.
1: Puntito para Mireia.
2: Muy bien, enhorabona.
0: Això vol dir que acabamos las batallas en empate, José Luis.
2: Bueno, si nos vamos contentos los dos, ¿no?
1: Bueno, siempre se puede intentar hacer un desempate, aunque no sea el lunes, ¿eh?
0: Ah, ahí bueno, estudiaremos la propuesta.
2: Sí, no es mala idea, ¿eh, Sergi?
0: Estudiaremos.
2: Veo que te gustan nuestras canciones,
1: por supuesto.
0: Se lo pasa bien. Oye, José Luis, muchas gracias por haber venido hoy. Te esperamos prontito para hablar de cine y el lunes que viene, última antibatalla.
2: Y posible batalla final decisiva.
0: Ahí lo dejamos en abierto.
2: Aquí estaremos.
0: Adiós, gracias.
2: Buena semana.
3: A Radio Montornès, La Intersecció.
0: Nosaltres continuem a La Intersecció i anem a escoltar una recomanació literària, però ara des de l'Escola Mugent, des de 6è B, ens la fa Marc Sacco.
4: Llegeix amb la gent del Mugent. Lectures que et recomanem.
5: Hola, sóc el Marc, de 6è B, i us vinc a recomanar un llibre que es diu El diari de Greg, de Jeff Kenney. El llibre tracta d'un nen que es diu Greg que té molta mala sort i això fa que sigui molt divertit, perquè en el llibre no paren de passar-li coses dolentes. Si voleu riure una estona, l'heu de llegir. Adeu!
3: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
0: Bé, doncs fins aquí arribem avui. Si us ha agradat molt i esteu molt farts del futbol, podeu continuar escoltant La Intersecció, bueno, tornar-la a escoltar, millor dit, aquest vespre a les 10. Ja sabeu que juga Espanya a les 9, però no passa res. Podeu, ja si ja esteu farts, poseu Ràdio Montornès, que nosaltres estarem allà amb aquest programa que hem fet, l'última batalla musical amb el José Luis Cano. La Nina Mola ens ha portat recomanacions lectures per aquest estiu. També hem repassat l'actualitat esportiva amb el Sergi Casanovas i l'actualitat política de Montornès. Demà tornarem amb les inscripcions al Centre Infantil Pintor Mir i també parlarem dels refugis climàtics. Que vagi molt bé la tarda i fins demà a les 5.
1: Fins demà, Mireia.
0: Adéu.
3: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
6: Un estiu actiu. L'estiu i les vacances són el moment ideal per descansar, dedicar temps a la família, amics i a una mateixa, i fer aquelles activitats que agraden però que durant l'any queden una mica oblidades. Però cal anar amb compte perquè també és un moment de manca de rutines que pot derivar a un major sedentarisme. Per evitar-lo, és important trobar i proposar-se exercicis que motivin i ens mantinguin actives durant l'estiu. Les vacances ofereixen un gran ventall de possibilitats per a la pràctica d'esports i activitats físiques. A més, aquestes es solen realitzar sobretot a l'aire lliure gràcies al bon temps i les hores de llum que augmentaran el contacte amb la natura, millorant encara més el benestar a la persona que les realitza. Si et quedes a casa i sols anar al gimnàs durant l'any, aprofita per provar classes i disciplines noves. Si el teu gimnàs tanca per vacances, busca un que tingui ofertes d'estiu o prepara rutines a casa amb gomes o manuelles i anima alguna amiga a fer-les juntes. Si marxes fora, pots informar-te si l'hotel on t'allotjaràs té gimnàs. Si ets de platja i matinera, pots practicar ioga o sortir a caminar o córrer pel passeig marítim o pels voltants i ser de les primeres en capbussar-te l'aigua. Si practiques o t'agraden els esports d'aigua, aprofita per nedar, bussejar, fer snorkel, anar amb caia a Copa del Surf o, si fa vent, practicar esports de vela. També et pots quedar a la sorra jugant a pales o a voleibol. Si, pel contrari, ets més de muntanya, pots escollir entre fer senderisme, ciclisme o escalada, per exemple, i et pots recolzar de les diferents aplicacions que t'ajudaran a planificar millor la teva ruta segons dificultat i durada. Finalment, recorda que quan practiques esports a l'exterior a l'estiu, cal vestir roba lleugera i transpirable, portar gorra i ulleres de sol per protegir-se, anar ben equipada, amb aigua per evitar la deshidratació i posar-se crema solar. Tant si ets a casa com si ets de platja o de muntanya, aquestes vacances busca l'activitat física que et faci sentir més a gust i potenciar un estiu actiu. I recorda, evitar les hores de major temperatura entre les 12 i les 5 i hidratar-te correctament per evitar patir un cop de calor.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: parejas y relaciones a lo largo de la historia las ha habido siempre y seguro que las habrá. Y tú recuerdas algunas de ellas. Cleopatra y Marco Antonio, Teodora y Justiniano I, que acabaron gobernando el Imperio Bizantino, Isabel de Castilla y Fernando II de Aragón, Juana la Loca y Felipe el Hermoso, Pierre Curie y Marie Curie, Sisi y Francisco José, Frida Kahlo y Diego Rivera, Rainiero III de Mónaco y Grace Kelly. Y en la actualidad, Elsa Pataky y Chris Hemsworth. Jada Pinkett y Will Smith, Penélope Cruz y Javier Bardem, Elton John y David French, Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas. Así son las parejas de hoy. Claro que la mejor es la tuya, o la mía, o la vuestra. El viaje a ninguna parte llega al fin. Nos despedimos hasta la semana que viene. No sin antes recordarte que te enamores. Enamórate. Elbert Horvath dijo: el amor que damos es el único amor que conservamos. Paulo Coelho dijo: te amo porque el universo entero conspiró para ayudarme y encontrarte. Hasta la semana que viene, enamórate. Bye bye.
1: Se acabó.
2: Radio Montornès.
3: Continguts en xarxa.
4: Propostes en xarxa.
5: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.

0: Moments d'òpera.
1: Benvinguts una setmana més. La d'avui és una obra que es considera la precursora de les escenes de la bogeria. Es titula Nina, o sia, la pazza per amore.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Nina, o sia, la pazza per amore, és a dir, Nina o la boja d'amor, és una òpera definida per l'autor com comèdia in prosa et in verso per música, dividida en dos actes, amb música de Giovanni Paisiello i llibret en italià de Giambattista Lorenzi, tot i que basat en la traducció italiana de Giuseppe Carpani del llibret de Benoît Joseph Marsollier, de títol homònim. L'estrena d'aquesta òpera va ser el 25 de juny del 1789 al Teatro del Reale Sitio di Belvedere, a Caserta, a Itàlia. En quant als personatges que intervenen en aquest títol, esclar, Nina és la nostra protagonista, una noia dolça, filla del comte. A causa de la suposada pèrdua del seu estimat Lindoro, ha perdut el cap i ens presenten completament boja, un paper aquest per soprano lírica o lírico-lleugera. El comte és el pare de Nina, a qui li va intentar imposar un matrimoni amb un home que no estimava, un fet que se'n penedeix a l'inici de l'òpera, paper aquest, el del comte, per baix. Lindoro és el promès de Nina, que suposadament ha mort, però que al final de l'òpera apareixerà de nou. Aquesta aparició curarà de la bogeria a Nina, un paper per tenor lleuger, per bé que tan sols apareix a la fi del segon acte. Giorgio és el vell tutor del comte, un personatge optimista que intenta minimitzar la tragèdia de Nina, paper per baix còmic. I Susanna és la governanta de Nina, paper secundari per soprano lleugera o lírico-lleugera. L'escena de Nina, o sigui, la pazza per amore, va ser un autèntic èxit. A més, va estar revestit de caràcter d'esdeveniment nacional, ja que hi estaven presents les principals autoritats del regne i fins i tot la reina Maria Carolina. La primera representació pública va ser al Teatre dei Fiorentini de Nàpols a la tardor de 1790. Posteriorment va viatjar a Viena aquell mateix any, on Lorenzo da Ponte en va revisar el llibret i el compositor Joseph Weigel va afegir nous números cantats. L'any 1791 es va presentar a París amb un arranjament de recitatius fet per Luigi Cherubini, que també va afegir-ne un ària original. Aviat Paisiello va produir les seves pròpies versions, en primer lloc dividint l'acció en dos actes i després substituint el text parlat per recitatius. La versió definitiva es va estrenar a Parma l'any 1794. Es tracta d'una comèdia sentimental, amb números musicals i diàlegs parlats, amb una perfecta equidistància entre el caràcter de l'òpera còmica, l'òpera bufa i del drama musical. A més, Nina pot considerar-se la precursora de l'òpera semiseriosa, estil en què adquireix una importància cabdal la descripció dels sentiments. El drama en si, la suposada mort de Lindoro a mans del seu rival, és deixat de banda i només apareix a l'inici de l'òpera com una narració de Susanna. Així, la resta de l'òpera tractarà de les seves conseqüències domèstiques, íntimes i, en particular, les situacions més patètiques a què es veu abocada la pobra Nina, a la que la mort del seu estimat l'ha portada fins a la bogeria. Pot dir-se que aquesta òpera inaugura el recurs que compositors posteriors experimentarien fins a límits impensables en aquell moment, en allò que a dia d'avui coneixem com a escenes de la bogeria, que especialment Donizetti i Bellini farien referència de la seva creativitat. Sabent això, anem a fixar-nos ja en l'argument i els moments musicals més destacats d'aquesta òpera de Paisiello, Nina, o sia, la pazza per amore. Ens situem a l'inici de l'acte primer.

A l'inici de l'òpera ens hem de situar als jardins del Palau del Comte, el pare de Nina. Els camperols es lamenten del destí d'aquesta, la filla del comte Nina, que ha embogit, i pregunten a la seva governanta, Susanna, el motiu de la seva follia. Susanna els explica que Nina estava promesa a un jove a qui coneixia des de petita i de qui estava enamorada. Es tracta de Lindoro. Però el comte, codiciós, va decidir casar-la amb un home més ric. Lindoro va citar Nina per acomiadar-se i el nou promès, trobant-los plegats, va travessar Lindoro amb la seva espasa, deixant-lo estès en un bassal de sang. El pare li va demanar a Nina de reconèixer com a marit l'assassí del seu estimat i això va fer caure Nina en un estat de deliri. Sovint pensa que Lindoro és encara viu, que es troba de viatge i que aviat tornarà a reunir-se amb ella. El comte, per altra banda, està ple de remordiments i expressa que faria qualsevol cosa per aconseguir guarir la ment de la seva filla. Ho canta des d'una gravació en directe de l'any 1999 al baix Michele Pertusi, sota l'atenta direcció de Riccardo Muti.

Després d'aquesta escena apareix Nina i es lliura a una llarga escena de la bogeria preguntant-se per què no torna el seu estimat. És Marina Volgan.

Algunes camperoles intenten consolar a Nina cantant, però quan la jove veu el pare no el reconeix. Això sí, es mostra irada amb ell i l'acusa de ser la causa de la seva dissort. Només un pastor que canta acompanyat d'una cornamusa pot entendre-la. Finalment, les camperoles la convencen per acompanyar el pastor al poble. I aquest és el final de l'acte primer en el que intervenen Nina, en la veu d'Anna Caterina Antonacci, Susanna Donatella Lombardi, el comte Michele Pertusi i un pastor Giuseppe Filianotti, tots dirigits per Riccardo Muti amb l'orquestra del Teatro a la Scala de Milà.

Seguim els moments d'òpera de la xarxa de comunicació local, resumint l'òpera Nina Ossia-Lapazza per Amore de Paisiello, situat ja, com dèiem, a l'acte segon, que es desenvolupa al mateix entorn en què l'anterior, el Jardí del Comte. Tal com acabem de sentir, Susanna intenta consolar el comte, que està desolat per l'estat de la seva filla. En aquest cas sentíem a la soprano Fiorella Pediconi, dirigida per Richard Wallinch en una gravació de l'any 1989. Apareix ara un alterat Giorgio, el vell tutor del comte, que gairebé no pot articular paraula, i és que arriba amb la notícia que Lindoro ha estat vist pel poble. Giorgio és el baix còmic Giorgio Surian.

Aviat l'indora arriba a la presència del comte, que li dona mostres d'afecte i l'anomena fill davant l'estupefacció del jove. El comte el posa al cas de la malaltia de Nina i ambdós acorden la manera de tornar a la jove a la raó. El jove l'indora és el tenor peruà Juan Diego Flores sota la direcció de Ricardo Muti en una gravació en directe al Teatro a la Scala de Milà.

Nina torna del poble fins a la residència del comte. Inicialment, no reconeix l'Indoro i el confon amb un amic d'ell. No obstant això, l'interès i la sorpresa de Nina augmenten quan l'Indoro li explica fil per randa la seva història d'amor compartida. Finalment, l'Indoro conclou la seva narració mostrant-li a Nina una armilla que ella mateixa va brodar-li. En aquest moment, Nina el reconeix i recupera l'enteniment. Nina és Anna Caterina Antonacci i l'Indoro, el tenor Juan Diego Flores.

Finalment, i després de tants patiments, la parella podrà unir-se en matrimoni amb la benedicció del comte i entra l'alegria general de tothom allà present. I així és com acaba l'òpera Nina, o sigui, La Pazza per Amore, títol d'aquesta setmana als moments d'òpera, un títol de Giovanni Paisiello. Nosaltres, ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció.

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: Mentre Maria és al ball, a casa se li crema el tall. Denota que hom no pot parar atenció i curar de dos afers alhora, i que mentre en sortint de l'ofici cap a la festa major, la innota Maria s'engresca amb el ball de la plaça, se li crema el guisotis de casa. Anàleg d'aquell refrany que diu: no es pot repicar i anar a la processó.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Si voleu ballar corrandes, aneu-hi allà al Mallol, que les ballen a les fosques i cada u balla com vol. Dita tòpica que participa també de la parèmia i de la corranda. S'aplicava com a tal a la tonada pròpia per a ballar aquest tipus de dansa, mena de sardana molt breu i molt curta.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: Cada gall en el seu galliner canta bé. Li coneixem dues excepcions, una que significa que cadascú a casa seva fa allò que vol i que els altres ho han d'admetre com ell ho fa. I també vol dir que tothom, dins del seu element i del seu ambient, pot fer bé allò que sap fer.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Qui canta, els seus mals espanta. Qui plora, els seus mals augmenta. I el qui està enamorat, sols de mirar se'n contenta. Aquesta parèmia és una de tantes que participen del doble aspecte de refrany i de corranda.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
0: Ràdio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí. La ràdio.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes. Una setmana més, concretament, avui, dilluns 6 de juliol de 2026, tornem a trobar-nos aquí, a les mañanes de Ràdio Montornès. El Miquel Zafra i la Núria Catxan. Ja encetem una nova setmana, la segona del mes de juliol, i encara estem a dia 6. Queda pràcticament tot el mes per endavant i moltes sembla ser que onades de calor. Estem ja en fase d'una propera que ens acompanyarà. Diuen que en principi fins dijous. A veure, després serà també divendres, dissabte, perquè quan comencen les temperatures a pujar, després costa molt això de baixar, i ho hem vist a les darreres onades de calor, que deien fins a tal dia, i això no arribava a baixar les nits, doncs ja sabeu, amb una intensitat de 25 graus, ja no es pot dormir. Tota aquesta sensació és la que ens acompanya en aquestes onades de calor. Miquel, bon dia, què tal?
2: Molt bon dia, Núria, bon dia a tothom.
1: Ja estem aquí, hem pogut descansar.
2: Com ha anat el cap de setmana, bé?
1: Hem pogut descansar, sí, bé, la veritat és que hem pogut descansar. Sembla que s'ha mogut una mica l'aire. Ahir a la nit, la sensació ja no era tant, fa calor, sí, fa calor, però sorties a la terrassa i s'estava bé. Que tots aquests dies, ni saliendo a la ventana, la sensació tèrmica era de molta xafogó. No sé, a mi m'agrada, de veritat m'agrada, suposo que a mi i a tothom, no? Que refresqui una mica per la nit. Sí, durant el dia tenim temperatures molt altes, i mira, anem fent, no? Però ni que sigui a la nit, que baixi una mica, perquè és que si no... Ara, aquesta setmana, i ja comencem avui... van pujant les temperatures i en alguns punts d'Espanya s'espera arribar als 45 graus. Això és per morir-te. De fet, ahir a les 11 del matí a Sevilla, 38 graus. Jo he estat a Sevilla amb 38 graus.
2: Tu
1: i
2: has
1: és...
2: viscut, no? Això en sí, pròpia pell.
1: Sí, i és quiero morir-me.
2: El que passa que allà la calor, com comentem...
1: Sí, és diferent, però és igual.
2: No?
1: Però és igual.
2: No, però la xitxa és la xitxa, no?
1: Això.
2: Quan,
1: i lo que
2: quan
1: surt,
2: escalfa.
1: I el que surt de l'asfalt, sobretot si estàs... A veure, de vacaciones todo se lleva mejor, es verdad. Cuando estamos de vacaciones, oye, mira, ni que facin 40 graus. Però quan... hi ha 38, 39 i estàs a sobre de l'asfalt, això és brutal. A mi em sembla, de veritat, que ni per veure Sevilla, que Sevilla és una de les ciutats que té un encant molt especial, no? I que tothom ha anat a Sevilla i sap que s'està molt bé, que hi ha doncs, llocs meravellosos... I també tenen doncs, les seves parcel·les on hi ha muntanya, hi ha rius i hi ha frescor. Però a la ciutat és brutal. Per molt maco que sigui Sevilla, per als carrers estrets, que per allà hi ha ombra. Però a la una de la tarda la temperatura és... Com aquí a Catalunya, si ens posem a veure... la Pedrera o Plaça Catalunya al migdia, al juliol, doncs mira, ens torrarem, no? Però bueno, no hay mal que por bien no venga. Cuando uno se va de vacaciones y disfruta de sus vacaciones y el plan es visitar una ciudad, doncs ja sabem que és lo que hi ha y ya está, cuando las cosas se hacen por gusto y por placer, pues se lleva todo de otra manera. Però sí que és veritat que la gent que està treballant... ahir veien, per exemple, jo veia la brigada de Barcelona, que els han posat unes pulseres tipus rellotge, que els avisa quan la temperatura del cos puja de manera preocupant. Llavors, això vol dir que han de fer una parada, han de buscar una ombra i han de refrescar-se. És una, crec, bona fórmula per tota aquesta gent que treballa al carrer i que potser estàs treballant i el que ens passa aquí sobre l'ordinador, no? Va un poquito más, va, acabo aquesta feina, acabo aquesta feina i després vaig al lavabo o pujo a dinar, o, però acabo això, no? És un poquito más. I de vegades els treballadors volem aquest poquito més per acabar la feina i no ens adonem compte, sobretot al carrer, doncs que un poquito más et pot portar un cop de calor i això vés a saber on et porta, no? És difícil, no, Miquel?
2: Molt complicat i sobretot per aquest col·lectiu que tu parles, que està al carrer fent la seva feina i no una feina qualsevol, sinó una feina moltes vegades d'esforç i de passar moltes hores, com tu dius, amb unes condicions doncs dures, no? Sobretot a l'hivern també, però l'estiu i els estius que estem tenint i amb aquestes temperatures. Jo ahir vaig agafar el cotxe una estona i em marcava 42 graus i mig de temperatura.
1: És que és brutal, clar. Ja ho deia la Montse també, que pensem que fora fan 38 graus, però dins el cotxe hi ha 50.
2: Sí, però ja no et parlo de la temperatura ambient, de parlar
1: real,
2: que la temperatura que estàvem tenint en aquell moment, també t'estic parlant de mig dia d'ahir. Sí, 12 i mitja, la una... amb aquesta temperatura, no?
1: Brutal.
2: Per tant, sí. Molt, o sigui, hem de ser molt conscients de que aquestes temperatures no són gens bones, no? per al nostre cos i que, per tant, hem de prendre molta consciència i sobretot, avui ens portes tu una sèrie de consells, no? Per hidratar-se,
1: sí.
2: Per tenir cura de, sobretot, aquesta cosa que a vegades també oblidem, que és la hidratació del cos. Cada cop menys, afortunadament, cada cop més veiem gent que porta les seves ampolles personals, les seves ampolles d'aigua, no? Que som molt conscients de que el cos necessita hidratar-se i necessita líquid per, precisament, doncs, passar aquestes temperatures tan elevades i al final és un sistema de refrigeració, no, del cos.
1: Clar.
2: Que necessita aigua per poder suportar aquestes temperatures. I avui ens portes una sèrie de consells.
1: Sí, veient tota la història com està i aquesta segona onada de calor que arriba a Catalunya, a Europa i a Espanya, doncs m'agradaria saber tu què veus quan tens calor durant tot el dia, què veus?
2: Principalment aigua.
1: Jo també.
2: Aigua. El que passa que hi ha una cosa també que molta gent... Bueno, sí, hi ha molta gent que coneix, però no podem evitar... que és que hi ha begudes que en comptes d'hidratar deshidraten, no? Com podria ser el cafè, com podria ser el te, no? Tot allò que porta teïna o cafeïna, pues, deshidrata en comptes d'hidratar. Per tant, hem de ser conscients que si bevem cafè, perquè ens agrada beure cafè, ens hem d'hidratar encara més, perquè el cos es deshidrata, no? Per tant, jo personalment, aigua.
1: Aigua.
2: A vegades també alguna beguda d'aquestes isotòniques, també m'agrada beure de tant en tant, que jo crec que també aporta sals minerals, una miqueta de... Doncs, bueno, ja venen preparades, no? Són molt recomanables, sobretot també per gent que...
1: Doncs, que fa esport, no?
2: Que fa esport i que té molta facilitat també de deshidratar-se, gent gran també, els hi va molt bé, no? Hi ha molta gent que té prescrita, en certa manera, doncs, aquest tipus de begudes perquè els ajuda a mantenir una bona hidratació, no?
1: Doncs mireu, la millor beguda de cara a l'estiu és l'aigua de coco, que té propietats refrescants que ajuden a suportar els calorosos mesos d'estiu. Conté electrolits que ajuda a mantenir el cos hidratat i regular la temperatura corporal. L'aigua de coco és naturalment dolça i sovint es realça la dolçor amb la pulpa tendra del coco. Però, clar, no podem portar aigua natural de coco perquè quants cocos hauríem d'obrir. Però sí que és veritat que ja la comercialitzen a les botigues com aigua de coco. I això sí que podem de tant en tant compartir amb l'aigua normal. També diuen que és molt bona el sèrum de llet. Aquesta beguda és saludable i conté probiòtics, vitamines i minerals que són essencials per mantenir el nostre cos fresc, fins i tot amb calor extrema. Beure sèrum de llet cada dia o potser dues vegades al dia pot ajudar a refredar el cos 5 graus. O sigui que està molt bé. A més del sèrum de llet, hi ha una beguda tradicional de la Índia, que es creu que és Halhiera, molt, molt millor, més beneficiosa per refrescar el cos. La menta és un dels components de la Halhiera i es creu que li confereix aquest efecte tan refrescant. Doncs mireu, potser aquesta beguda no la trobem, però ens podem fer allò un litre d'aigua amb menta i també anem bevent. A l'aloe vera. És coneguda per les seves propietats refrescants i naturals i ja ajuda a reduir la calor corporal, tant internament com externament. Aquest gel es pot aplicar sobre la pell per experimentar-ne l'efecte refrescant, però també podeu barrejar l'extracte del gel d'aloe amb cogombra o menta i liquar fins a obtenir una barreja que sigui homogènia i la fiquem al pot i anem bevent durant tot el dia. La menta, que ja hem dit que també és una de les herbes més consumides a la Índia, generalment s'afegeix a menjars o en begudes per ajudar a neutralitzar l'excés de calor. Podem fer doncs, infusions de menta. La síndria, que això és molt més refrescant i tots ho portem de la mà perquè qui no té una sandia en casa? Doncs la síndria és una fruita que es consumeix sovint durant l'estiu i generalment el seu contingut d'aigua arriba al 92%, cosa que ajuda a prevenir la deshidratació i a mantenir el cos fresc. Doncs aprofiteu i feu o batuts o begudes refrescants de síndria o simplement mengeu síndria a mig matí. Els cogombres també són interessants perquè, al igual que la lechuga, l'enciam, tot això ens anirà molt bé. I hi ha un producte que jo pensava que a l'estiu no s'havia de consumir i sembla que sí, que és el xile. Si t'agraden els pebrots, doncs que sàpigues que poden ajudar a baixar la temperatura corporal. Segons una darrera investigació, la capsicina és l'ingredient actiu dels xilis que produeixen un efecte refrescant en enviar una senyal al cervell que indica que el cos s'està sobreescalfant i sua més del normal. Doncs mireu, coses ens poden ajudar a sobreportar aquesta calor. Després, aquí tenim l'aigua de llimona, que és un clàssic. És agafar llimones i exprimir amb un litre d'aigua i això ficar-ho a la nevera i durant tot el dia anar bevent aquesta aigua que ens aportarà molta vitamina C. La ceba doncs, també té un efecte refrescant natural al cos i la naturalesa és tan sàvia que ara tenim les cebes tendres que per fer enciams estan molt bones, no piquen, són dolces i també ens ajuden a protegir-nos de la calor. L'api sembla ser que també conté 90% d'aigua i és molt adient perquè podem fer batuts amb api, poma i cogombra. Tot això podem fer doncs, propostes molt adients per refrescar-nos durant el dia i anar ficant vitamines, perquè és veritat que el més còmode és agafar aigua i beure aigua tot el dia. Això és el que fem la gran majoria dels mortals. Però com diu el Miquel, de tant en tant, doncs, un refresc isotònic, perquè té minerals que potser perdem durant l'estiu amb la suor, amb que anem més vegades al lavabo, doncs tot això ens pot ajudar. I sobretot, doncs, poca comida copiosa, més comida refrescant, busquem menjars, cremes fredes. Avui tenim secció de cuina i avui parlem amb la Bet Quadrades i ens fa unes recetes, jo crec que molt adients per aquests dies que ens toquen de tope calor. Estem a la màxima del tope calor i llavors la Bet Quadrades ens porta avui, jo crec, unes receptes que ens aniran molt bé. Són les cremes fredes que, ostres, sempre fem el mateix, no? Carbassa i carbassó. Doncs la Bet li dona una volta a la tuerca i ens porta coses molt interessants. Avui l'escoltarem. I res, comencem ja, si et sembla, Miquel. Què t'ha semblat tot això? Coneixes alguna més, tu?
2: No, però em sembla... Bueno, l'aigua amb llimona em sembla que... No sé si l'has arribat a comentar.
1: És un clàssic aquí.
2: Sí, sí. Bueno, tots són petits trucs, no?, per poder passar, doncs, el millor possible aquestes temperatures que ens estan martiritzant fa setmanes, no?
1: Ja,
2: amb aquestes temperatures que sembla que van dient que van de davallada, però... no acaba d'arribar, no?
1: No acaba, no. Jo vaig tenir la setmana passada un dia molt dolent aquí a la ràdio, no sé què em va agafar, i el que a mi m'ajuda molt és agafar paper o una tovallola, aquí com que no tinc tovalloles, doncs paper, i em vaig posar el paper a aigua freda i aquest paper ficar-ho a la cara, al coll, a les canelles. I tot això, deixar-te una mica el paper a la cara o al coll, i això...
2: Per refrescar la...
1: Sí, et refresca, perquè hi ha dies que tenim puntes, no saps per què, però hi ha puntes de molta calor i t'agobies molt. Llavors, busqueu sistemes per... doncs per estar una mica millor, per baixar la temperatura del cos, el que sigui, no? Però vigileu, sobretot vigileu, perquè justament aquest cap de setmana ens hem assabentat que la setmana passada donaven números a França dels morts deguts a la calor, ens ficàvem les mans al cap quan vam escoltar 1.000 morts a França per l'onada de calor, cops de calor, però és que aquest cap de setmana ens han donat les dades a Espanya i són 1.200 i pico els morts deguts a la calor, per onada de calor. 1.200 i pico. Vull dir que aquí hem sobrepassat aquest número de França. I a Catalunya, que és el que ens toca més a prop, 250 morts, o 253 morts, per l'onada de calor. Per tant, crec que començar avui el programa explicant tot això, espero que ajudi a totes les persones, ni que sigui a conscienciar-nos, per favor. Bé, dit tot això, aquest cap de setmana s'ha cremat la deixalleria de Granollers. Els bombers van estar treballant tot el matí de dissabte. Vam veure el fum des de diferents punts del nostre poble i a la nostra comarca. La policia local de Montornès va informar en tot moment d'aquest foc. Va avisar de que si el foc, el fum girava cap a Montornès, doncs la gent prengués mesures. També van informar que allà on arribés el foc, cap a poblacions properes, doncs ja hi ha persones que s'encarreguen de cridar als confinaments. Però fixeu-vos, tot i que aquí no tocava el fum, no va arribar a Montornès el fum, sí que va arribar l'olor, perquè sabeu que a una deixalleria es crema de tot. Llavors, nosaltres que estàvem al balcó, doncs vam decidir entrar cap a casa, tancar-nos i confinar-nos, perquè és veritat que feia olor a plàstic. Llavors, al final, el sentit comú és el que prima en totes aquestes qüestions. Cap al migdia de dissabte també es va produir un incendi, un petit incendi, com a les Tres Creus, que va fer tallar l'AVE entre Montmeló i Montornès. També van actuar els bombers de forma ràpida i tot això es va solucionar molt aviat. Tenim diversos focus oberts d'incendis. Hem estat molt pendents durant tot el cap de setmana de les Gavarres, d'aquest incendi que ha assolat Sant Antoni. Estava molt a prop de Sant Antoni de Calonge. Imatges brutals que ens han deixat a tots la pell de gallina i la veritat, quina por que tenim els desastres com són els incendis, tot i que siguin provocats treballant, perquè suposo que això no ha estat conscientment, però sí, doncs hem de tenir molt en compte que hi ha determinades eines que no es poden utilitzar al mes de juliol ni al juny per les altes temperatures. I més incendis que hi ha actius i que de veritat esperem que això solucioni molt. Dic que al final hem de ser conscients. Aquest matí ho parlàvem amb el Miquel. S'ha de netejar el bosc. Necessitem les ovelles. Necessitem tornar a... Igual que fem amb el reciclatge de les escombreries per tenir un món millor, doncs hem de cuidar els boscos i hem d'anar un altre cop fent tot allò que feien els nostres avis, no? És molt important la neteja dels boscos. Si teniu parcel·les, si sou posseïdors de parcel·les, de muntanyes, doncs... tenir en compte que al final tot això és crema i si no fem el que hem de fer, doncs ja veiem el panorama que tenim. I la veritat és que quan veus aquestes flames arribar a cases, s'han cremat cases. Clar, això és brutal, sobretot per les persones que estan patint aquestes situacions. Ho perden tot, absolutament tot. I això, que no hi hagi pèrdues personals, perquè això ja no té solució. Una vegada ja falta alguna persona, doncs això ja... I després els bombers, no? Com s'ajuguen? És brutal. Les imatges, com s'afiquen al foc, de quina manera, és brutal. Tot és brutal. Llavors hem de ser molt conscients i evitar doncs, que passin aquestes coses. Com? Doncs cadascú ja sap com pot evitar aquestes qüestions. Sempre diem el mateix, no tirar burilles, no fer foc al foc. De fet, no es pot fer foc ara mateix. I el gran grosso de mesos a l'any no es pot fer foc. Hem d'anar amb molta cura. I moltes vegades són doncs, els pagesos que també fent tasques agrícoles o les esquadrilles fent neteja de les voreres, doncs passen aquestes coses. Per això hem de tenir molta cura. Anem al lío local i us dic que avui comencen les inscripcions a l'espai infantil de la Cova del Joc del Pintor Mir. Totes les famílies que vulguin fer la seva sol·licitud per poder passar una bona estona a l'espai infantil, doncs que sàpiguen que avui comencen fins al 10 de juliol i el tràmit està disponible al web inscripcions.montornès.cat. El Departament Municipal d'Infància ja ho té tot preparat per al nou curs vinent i ara és temps de fer la inscripció. També us haig de dir que estem a la 7a edició del projecte QM, que culmina amb més de 1.700 euros que han estat donats a entitats i accions solidàries. Aquest curs s'han creat quatre cooperatives escolars i els diners es destinaran a l'Associació Local Montornès Animal, a la plataforma SOS Campament Sarauís i a la investigació del càncer infantil que du a terme a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Després de tot el curs creant i gestionant una cooperativa, els nens i nenes que han participat en el projecte de cultura emprenedoria a l'escola, el QM, han donat per finalitzat el curs i han entregat els diners aconseguits. Enguany han estat quatre les escoles que s'han sumat a la iniciativa de la Diputació de Barcelona amb el seu alumnat de cinquè. El passat 12 de juny, ells i les infants van vendre els seus productes, entre els quals hi havia manualitats, objectes de segona mà i verdures cultivades per als propis alumnes. A la plaça Pau Picasso van muntar la paradeta i van vendre tot allò que han fet durant tot l'any. En total s'han recaptat 1.725,01 euros. Doncs felicitats a tota la colla, perquè més en detall l'Escola Marinada i la seva cooperativa Marina d'Art han donat 287,50 euros a l'Associació Local Montornès Animal, entitat que també ha rebut la donació de 322 euros de la cooperativa Diables de l'Escola Sant Sadurní. A l'escola Mugent han creat la cooperativa L'àvia del Mugent i lliuraran 615 euros a SOS Campament Saragüís. Finalment, la cooperativa Les Ametlles del Palau, de l'escola Palau d'Ametlla, entregaran 600 euros a l'Hospital de la Vall d'Hebron al setembre per contribuir a la investigació del càncer infantil. Felicitats a totes les classes de cinquè de les quatre escoles que han participat en aquests projectes, perquè ja des de petits veuen què és la solidaritat i què és participar en diferents projectes socials. Més coses. El Vallès Oriental ja disposa d'un nou pla estratègic de desenvolupament econòmic i ocupació 2026-2023 que fixa el full de ruta a la comarca per als propers 7 anys. El document s'articula en 4 grans polítiques estratègies, 15 objectius específics i 60 actuacions destinades a reforçar la competitivitat empresarial, modernitzar la indústria, millorar l'ocupació i adaptar la formació a les necessitats del teixit productiu. Les quatre missions del pla se centren a la modernització dels polígons d'activitat econòmica i el reforç de la indústria, la millora de la competitivitat i del teixit empresarial, agrari, turístic i comercial, la producció d'una nova ocupació inclusiva de qualitat i la connexió entre el sistema educatiu i les empreses, tot això per afavorir la captació i retenció de talent. 7 anys per endavant per aquest pla estratègic de desenvolupament econòmic i ocupacional. I ja per acabar us diré que tenim nou sorteig de rebaixes amb la targeta Moneder. La Unió de Botiguers torna a oferir un nou sorteig. Utilitza la Moneder a les teves compres als comerços associats del 3 al 18 de juliol i entraràs automàticament al sorteig de dues targes regals per valor de 30 euros per anar de rebaixes. Doncs vinga, compreu a Montornès a la vegada que potser sou els guanyadors dels premis.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Dia Mundial del Desenvolupament Rural. Les Nacions Unides acaba de reconèixer oficialment el 6 de juliol com a Dia Mundial del Desenvolupament Rural, una oportunitat per escoltar de debò els que viuen i treballen en àrees rurals. Si pensem en desenvolupament, moltes vegades imaginem ciutats verticals, fibra òptica, indústria tecnològica, però gairebé la meitat de la humanitat viu a zones rurals i allà 4 de cada 5 persones viuen per sota del llindar de pobresa. Per això avui celebrem el Dia Mundial del Desenvolupament Rural. Dia Internacional de The Beatles. Ja sabeu que tenen diversos dies. 16 de gener, Dia Internacional dels Beatles. Per als fans que consideren que el dia de la inauguració del Cavern Club, lloc que van fer el seu debut, John Lennon, McCartney, Harrison i Ringo, és la data que cal considerar com a dia oficial de l'agrupació. Però n'hi han d'altres, com el d'avui, que també té doncs, el seu punt per recordar que els Beatles van néixer un dia com el d'avui, un 6 de juliol de 2000, de 1900, què 2000? De 1900. Doncs vinga, felicitats a The Beatles.

Com deia, aquest dia se celebra des de 1957. Va ser el moment en què John i Paul es van conèixer a una festa parroquial a Liverpool, i aquest fet va marcar l'inici d'una de les associacions musicals més importants de la història. I del Dia Internacional dels Beatles al Dia Internacional del Petó Robat. Cada 6 de juliol se celebra el Dia Internacional del Petó Robat, una celebració d'origen desconeguda, però que serveix per celebrar-ho. Doncs vinga, a robar petons. Avui és Sant Isaías, Goretti, Norberto i Dominica. Felicitats. Que tingueu un dia meravellós. I sobretot, doncs ja sabeu, aquí estem, a les mañanes de Ràdio Montornès, per desitjar-vos que tingueu un molt bon dia. També volem felicitar, doncs, a la Xari Jiménez, felicitats, i avui a la Rosa Caravantes, a la Rosa Gómez, i doncs volem desitjar que tingueu un molt bon dia. Avui, Rosa Gómez i Rosa Caravantes, felicitats i que tingueu un dia meravellós.

Doncs vinga, comencem, ho fem amb una cançó i amb ella us deixo uns minutets. Jo em quedo aquí per gaudir-la. Es tracta de Carlos Goñi, Revolver, la seva banda, i aquesta cançó, San Pedro. Bon dia, Montornès, bon dia, comarca.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Ràdio Montornès.
6: Bé, doncs, com dèiem, cremes fries, receptes que ens porta avui la Bubet Quadrades. Receptes que posarem a prop vostre perquè pugueu gaudir d'elles. Doncs vinga, manos a la obra. Continuarem amb Quintín Valiente, que estrenem mes de juliol amb ell i ens porta doncs, tot el que ens ha d'explicar sobre aquest mes de juliol. I acabarem amb el Miquel Zafra, que ha parlat amb el músic Miquel Oteiza, que va estar aquí a les mañanes de Ràdio Montornès aquesta setmana i avui escoltarem la seva conversa. Presentació del nou disc Nunca es tarde. Anem ja amb la informació de servei, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Noelia García, bon dia.
7: Bon dia. Avui dilluns comença la setmana amb molta calor i altes temperatures. S'esperen màximes elevades a gran part del territori. Al perlitoral els termòmetres podran superar els 37 graus i a zones de la depressió central els termòmetres podran marcar 40 graus. Avui s'esperen màximes de 39 graus a Manresa i a Rubí, 38 a Sabadell i a Vic, 37 graus a Igualada, 34 a Barcelona i 32 graus a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Dia càlid, predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
6: Gràcies i fins demà. Anem a recordar la farmàcia de guàrdia. Avui és la farmàcia de la Bòbila, al carrer Major 55, a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència, recordeu el 112 o el telèfon d'emergències de la policia local de Montornès, el 93-572-1110.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
8: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
9: Comercial Solà.
10: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
9: Comercial Solà.
10: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
9: Comercial Solà.
10: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
9: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Las mañanas de Radio Montornès.
3: Segona onada de calor d'estiu. Potser s'allarga una mica més. Si no hi ha un tomb radical en els mapes, la onada de calor que va començar ahir potser s'allarga una mica més. Estarem situats en valors de temperatures disparades força per sobre de la mitjana, almenys diuen dues setmanes. Avui és el primer dia que s'ha activat els primers avisos per calor diurna en aquest episodi i de moment en comarques costaneres per la naturalesa del vent sud i sud-oest. Però serà avui quan superarem la barrera dels 40 graus. Si se supera, doncs ho haurem de fer amb més seguretat. El nombre de comarques amb avís per calor augmenta considerablement, sobretot en el cas de l'interior de Catalunya. La calorada ja es refermarà en zones més típiques com comarques de Ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre, on s'haurien d'assolir màximes més altes. En qualsevol cas, la calor i la xafogor seran intenses arreu de Catalunya. També és veritat que aquest any sembla ser que hi ha menys meduses i menys picades a les platges catalanes durant l'estiu. Tant els socorristes com els científics que en fan seguiment constaten una clara davallada de la presència de meduses a les platges i també de les picades respecte a l'any passat. No sé si això serà bo o serà dolent que no hi hagi meduses. Doncs aquest inici de l'estiu ha caigut bastant la picada o la presència de meduses a les zones de bany de la costa catalana, mentre que es mantenen igual a les illes o al País Valencià. Allà sí. Encara és aviat per saber què està passant, però tant els socorristes que vigilen les platges com els científics que fan seguiment de la població de meduses han confirmat que en aquest inici de temporada n'hi ha moltes menys. Doncs aquí està la incògnita de què passa amb les meduses a Catalunya. I acabem parlant del sector del lleure educatiu que reclama educació que incorpori sortides i colònies al currículum. La intenció és evitar que es deixin de fer aquestes activitats que ara s'han suspès en el marc de les reivindicacions de millora del sistema educatiu que fan els docents. El sector del lleure educatiu demana al Departament d'Educació que incorpori les sortides i colònies al currículum perquè siguin activitats obligatòries als centres docents. El sector es troba en una situació crítica per la caiguda massiva de reserves després de que la meitat dels centres educatius han decidit suspendre aquestes activitats a partir del curs que ve com a mesura de pressió al govern perquè augmenti la inversió en educació pública. Doncs de moment són 1.300 les escoles i els instituts públics que el curs que ve no faran sortides ni faran colònies com a protesta per reclamar millores condicions laborals. I això, malgrat que s'ha arribat a finals de curs amb un acord firmat amb tres dels sindicats que el govern xifra en 2.700 milions, no arriba a tothom. I el sector del lleure ara reclama que siguin obligatòries aquestes sortides. Un altre sector que doncs, es veu afectat per les reivindicacions dels professors. I aquestes són algunes de les notícies del dia d'avui.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
4: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Montornès.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Pues ha llegado la calor y con la entrada de la calor llega la comida refrescante. ¿Quién mejor que ella para deleitarnos con sus platos? Algunos originales, Made in Bet Cuadradas. Bet, buenos días, bienvenida, bon dia.
5: Bon dia, com esteu?
3: Doncs amb ganes de que ens expliquis les teves receptes i que ens deleites amb coses que segurament potser no hem fet mai.
5: Doncs mira, avui us porto una crema freda de poma i lima. És molt fresqueta, dona per 6 persones i jo és que amb aquesta calor només que em venen de gust, que cremes fredes i amanides.
3: Escolta'm, i aquesta crema... Aquesta crema freda és un postre o és un entrant?
5: No, és un entrant, és un entrant.
3: Ah, doncs va, vinga, que això ho faré jo ja.
5: Vinga, doncs necessitem 20-30 grams de panís, que són els quicos.
3: 20 ¿vale? o 30 grams de quicos.
5: Sí, vale. Dues pomes, gran smith, de les verdes, de les àcides. Dos advocats madusos, tallats en trossos.
3: Dos, molt bé, advocats, sí.
5: 300 grams d'aigua freda, molt freda. Quan més freda sigui l'aigua, més fresqueta estarà la crema.
3: Molt bé.
5: 200 grams de nata per cuinar. Qui diu nata per cuinar, diu qualsevol beguda vegetal, una llet de coco, el que vulgueu, eh? És per afegir-li cremositat.
3: Molt bé.
5: I aquesta textura de nata o de llet o de beguda vegetal, eh?
3: Molt bé.
5: La pell d'una llima. I 30-40 grams de suc de llima. Una culleradeta de sal. Un o dos pessics de pebre molta. I dos o tres branques de cilantro o julivert.
3: O julivert.
5: Si t'agrada o menta també podria ser.
3: O menta.
5: Jo, per exemple, el cilantro no m'agrada gaire.
3: A mi tampoc.
5: Però mira, jo la vaig fer i l'ho he substituït per uns brots de pèsol que venen ara en alguns supermercats, els brots tendres, aquests petitons, de pèsol. I la veritat és que va quedar molt bé.
3: Molt bé. Què fem? Sí, què fem amb tot això?
5: Posem els quicos a dintre del nostre got, del robot, que estigui ben net i ben sec, i programem triturar 10 segons. Amb això el que farem és un pols de quicos i ho retirarem a un bol i ho guardarem. I ara dintre del got del Thermomix posem les dues pomes, que seran sense pell i sense llavors, els alvocats, que ja els teníem tallats a trossos, l'aigua molt freda, la nata o beguda vegetal, la pell de la llima i el seu suc, que també hem dit suc de llima, la sal i el pebre. I triturem un minut. Destapem, mirem que la textura sigui la que volem. Com que els alvocats són com espessos, no?, quan els triturem, veiem com està la textura. Si creiem que està massa espès, doncs podem afegir 50 o 100 grams més d'aigua freda perquè quedi més líquida, perquè ens quedi una crema.
3: Molt bé.
5: Ho posem en un bol i ho deixem en la nevera refredar una hora perquè estigui més fred. O sigui, que això ho podríem fer el dia abans i deixar-ho refredar o una estona abans. I en el moment de servir ho repartim en plats fondos o en bols. Tirem la pols dels quicos per sobre i decorem amb el cilantro, el julivert o si tenim els brots de pèsol. I ja està, ja ho tenim.
3: Molt bé.
5: És una crema freda, fresqueta, molt saludable. La nata, si volem, també la podríem posar desnatada o el que et dic, o canviar per una beguda vegetal. I al final, si mengem una ració, són unes 165 calories. També té proteïna, té hidrat de carbó i és fibra també, i sodi. Així és que crec que és una recepta molt adequada per l'estiu i també és vegetariana, pot menjar-la tothom i tampoc té gluten.

0: que els doni una altra opció, d'una altra crema.
1: Sí.
0: Continuen amb la crema freda d'alvocat i poma, però aquí li afegirem una amanida de pollastre i així ja serà complet, perquè ja tindrem proteïna també.
1: Ah, molt bé. Sembla. Perfecte.
0: Vale. Doncs vinga, aquesta seria crema freda d'alvocat, poma i amanida de pollastre.
1: Molt bé.
0: I aquesta la tindrem llesta en 15 minuts també, o sigui, molt fàcil.
1: Què hem de fer?
0: Necessitem pollastre que ja estigui cuit en trossos de 3-4 centímetres. A vegades fem una petxuga a la planxa i ens queda, o el diumenge un pollastre alat i ens queda. Uh-huh. Pues un pollastre que tinguem por ahí, ¿vale? I si no el tenim, pues el posem a l'actifry o a la planxa i necessitem 300 grams de pollastre cuit, 100 grams de ceba vermella, 2 o 3 branquetes de cilantro, 4 cullerades de maonesa, una cullerada de suc de llima, una sí? llauna de panís.
1: Una llauna?
0: Panís. Maíz dulce.
1: Molt bé. Panís. Maíz dulce.
0: Sí, és que moltes vegades diem blat de moro, però és una paraula que estem deixant d'utilitzar. És millor dir panís.
1: Ah.
0: No sé si ho sabies, això.
1: No, és la primera vegada que ho...
0: Que dèiem abans i ara pues, canviem per panís, que és molt més respectuosa.
1: Molt bé.
0: Una culleradeta de sal, 400 sí? grams d'alvocat, una poma gran Smith, un tros d'api, 20 grams de suc de llima,
1: uh-huh.
0: 4 o 5 branquetes de cilantro, una mica de sal i 500 d'aigua, molt freda.
1: 600 d'aigua?
0: 500.
1: 500, molt bé.
0: Primer fem l'amanida de pollastre. Posem dins el got el pollastre i trossegem 2 segons, gir invers, perquè la cuchilla no talli sinó que metgi.
1: Uh-huh.
0: Quan la cuchilla va del revés, a velocitat 5, i ja tindrem el nostre pollastre metjat. I reservarem el pollastre en un bol. Ara posem la ceba i el cilantro dintre del got i trossegem 3 segons, velocitat 5.
1: 3 segons, afegim, velocitat 5. Uh-huh.
0: I afegim en el bol on teníem el pollastre. Afegim 4 cullerades de maionesa, la lima, el suc de llima, el panís i la sal i barregem. I ja tenim la nostra amanida de pollastre feta.
1: Molt bé.
0: Això serviria per omplir entrepans.
1: Això t'anava a dir.
0: Per sí. fer un sàndwich.
1: Sí, o maïs, una tortita de maïs, no?
0: També. Uh-huh. I ara anem a fer la crema.
1: Molt bé.
0: Netegem el got, perquè el teníem brut d'haver matxat la carn, i posem dins del got l'alvocat, la poma, l'àpid, el suc de llima, les branquetes de cilantro, la sal i l'aigua, i triturem 1 minut, velocitat 10. I ja tenim la nostra crema.
1: Uh-huh.
0: La posaríem en 6 plats i posaríem per sobre de la crema una bona cullerada d'amanida de pollastre i decoraríem. Què et sembla?
1: També està molt bo, això fred, no?
0: Uh-huh. Fresquet i fred i molt bo d'aprofitament, perquè podem aprofitar el pollastre que tenim por ahí. Així està molt bé.
1: Doncs ja tenim aquí una ensalada freda d'amanida de pollastre amb aquesta crema. Uau! Doncs dues propostes molt adients per aquests dies de calor que un no sap on ficar-se i que és veritat que ganes de menjar no en tenim gens.
0: Molt bé, Nuri. Pues, jo encoratjo a tots els oients de Ràdio Montornès a que facin aquestes dues receptes.
1: Doncs bé, així ho farem. Gràcies i fins aviat.
0: Una abraçada, Nuri.
1: Adéu. Una abraçada, gràcies. Adéu, adéu.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Historietes.
2: Avui a les historietes parlarem d'un dels invents més transcendentals de la història. Un invent que faria arribar la cultura al poble, que permetria la difusió dels llibres i que canviaria l'escriptura per sempre. Un invent al que mai estarem prou agraïts. Avui, a les historietes, el naixement de la impremta.

L'home ha tingut la necessitat de plasmar el llenguatge sobre un suport des de sempre. En el fons, els búfals a les parets de les coves dels nostres ancestres eren representacions gràfiques de conceptes. Unes representacions que, evidentment, han evolucionat amb el pas del temps. De les pintures rupestres al llibre electrònic i el naixement de la impremta és una data clau en aquesta evolució. Si ens remuntem 2.500 anys enrere, els romans ja imprimien inscripcions sobre objectes de fang utilitzant segells. Es diu també que al voltant de l'any 1050, a la Xina existia un sistema d'impremta de caràcters mòbils que funcionava a base de complexes peces de porcellana sobre un tipus de paper d'arròs. Però era massa complex i pitjor encara considerant l'enorme quantitat de caràcters que calien per a l'escriptura xinesa. Així doncs, ens hem de remuntar a l'any 1450 aproximadament i situar el nostre protagonista, Johannes Gutenberg. Fins aleshores, els llibres es distribuïen en còpies escrites a mà per monjos i frares que s'hi dedicaven a temps complet. Però copiar la Bíblia vol estona, està clar. Val a dir també que aquests monjos no necessàriament havien de saber escriure o llegir, simplement calia que copiessin símbols. Johannes Gutenberg, des d'Alemanya, va decidir apostar per un nou sistema i escriure, mai més ben dit, una nova pàgina en la història. Va apostar a que era capaç de copiar 150 bíblies en la meitat de temps del que trigava el més ràpid dels monjos en fer-ne una. Va demanar diners per adaptar una vella fàbrica de teles en un invent innovador, que hauria de representar el futur de tota la humanitat. El primer que va fer Gutenberg va ser crear motllos de ferro de cadascuna de les lletres de l'abecedari. Va haver de fer diversos models perquè cadascun del caràcter mòbil s'adaptés als altres i les havia d'unir entre elles amb un enginyós suport. Com a planxa d'impressió, va mullar una premsa de vi a la que subjectava el suport amb els caràcters mòbils. El que no va calcular prou bé era el temps que requeria posar en marxa l'invent i abans d'acabar la feina es va quedar sense diners.

Johannes Gutenberg portava ja 2 anys immers a la seva feina, imprimir 150 bíblies idèntiques. S'havia quedat sense diners en repetides ocasions i el seu finançador aviat el va substituir pel seu nebot, que havia après de la feina del seu tiet. Gutenberg va retirar-se del projecte a mig fer i només el bisbe de la ciutat va acollir-lo, reconeixent-li el seu esforç. A tot això, el nebot Peter Schoeffer va finalitzar el treball que havia iniciat el mestre i les bíblies van ser venudes ràpidament als càrrecs del clergue, inclòs al Vaticà, a un molt bon preu. Aviat van començar a caure nous encàrrecs i la rapidesa a l'execució va ser, sens dubte, el detonant de l'expansió. La impremta, tal i com la coneixem, acabava de néixer i gràcies a un Gutenberg que hi havia deixat la vida. Però el seu invent canviaria la de tots. Fa poc més de 500 anys que va néixer la impremta. El sistema es va estendre i es va convertir en l'estàndard de l'escriptura i no tindria cap evolució significativa en el seu mecanisme fins a la màquina d'escriure. I d'aquesta a l'ordinador ja només hi havia un pas i d'aquest al llibre electrònic un altre de molt petit. Però tot això ja és una altra historieta.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès, 91.2